Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. I no...

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Gràcies, gràcies de debò, de tot cor, per aquests

és un honor, és un plaer, és una responsabilitat estar aquí davant d'aquest micròfon a RAC 105, aquestes hores intempestives, de forma solidària, per acompanyar tantíssima gent que no sé què esteu fent ara mateix a les 6 i pràcticament un minut. Tant pot ser que estigueu acabant de treballar, com que sortiu ara del llit, aneu cap a la dutxa. Bé, ja sabem que és una hora crítica, d'alguna manera. Les 6 del matí no seria l'hora més concorreguda. Per tant, us agraeixo que estigueu aquí en aquest 2 de setembre, edició número 1105, a RAC 105, del show despertador d'aquesta santa casa. Soc l'Ernest Codina, és un... de veritat, és un gustasso. Com sempre, començarem explicant el temps que ens espera en les pròximes hores. Tindrem una atmosfera estable amb predomini del sol, per tant, solete. Entre la matinada i el matí, els núvols baixos deixaran el cel tapat a l'extrem sud del país. A partir del migdia tindrem núvols d'evolució en punts de muntanya, sobretot al Pirineu, amb algun ruixat puntual, local, dispers. Núvols alts a la meitat nord, més calor. Una calor que, per cert, anirà a augment en els pròxims dies. Anirà en augment, anirà pujant, això, Ja sabeu que, com sempre, la Mònica Usart posarà negre sobre blanc en aquesta qüestió. Anem a sacsejar una mica el país. Gas en aquest matina Codina d'avui dimarts... perdona, avui és dimecres ja, no? És que no sé ni quin dia és. No hi faltarà el bon humor aquí al matina, ni l'energia, ni la informació, ni la bogeria, com cada dia de la vida. També tindrem l'última hora del temps, com dèiem, el trànsit, un munt de temes fresquets, com la info de la Puga, els àudios d'actualitat del Xavi Cazorra, les notícies d'impacte del Sergi Ferrer, o la cançó Boomertan i tan aplaudida pels oients que cada matí escull l'Alan Lillo i ens posa la pell de gallina i ens emociona. Avui també parlarem de la gran final del Gran Prix del Verano 2026 de Televisió Espanyola, que aquesta nit s'emetrà amb la participació catalana de la vila de Polinyà, que abans de proclamar-se campiona haurà de derrotar la població de Conca, Quintanar del Rei. Esperem que no siguin el rei, sinó que ho siguin els catalans. I avui, que ja portem 3 programes d'aquesta nova temporada, trucarem al nostre mèdium i tarotista preferit, que ens cobra sempre una pasta gansa, el nostre Sandro Feil, per intentar treure l'entrellat d'alguns dubtes de futur que fa dies que ens inquieten o ens preocupen d'aquest nou curs radiofònic. I també farem zàping per la tele, repassarem la crònica social i sabrem com ha tancat aquesta passada matinada el mercat de fitxatges del món del futbol, entre moltes altres coses. Abans d'arribar a les 11 del matí, 5 hores de ràdio en directe, desperta, enèrgica, Cunyona, dimecres 2 de setembre. Un petó d'en Codina, arrenquem i ho fem amb música dance. Ugel i Solto, Jamaican Bam Bam, Quin Tiro. Bon

0: Com dèiem, avui, per molts catalans, doncs és el dia oficial de tornar al curro. Ei! El trabajar.
1: Epa!
2: Todos días te tienes que levantar.
0: I molt d'hora en el nostre cas, Sergi.
1: Molt d'hora, i passa una cosa, que no sé qui sigueu uns afortunats del teletreball, us haureu de retrobar amb els companys d'oficina.
0: Sí.
1: Companys de redacció, companys de feina, companys en general. Són els mateixos a totes les empreses i els hem de saber detectar.
0: Uns perfils, són uns perfils.
1: Són uns perfils que repassarem ara mateix.
0: I començarem pel que agafa vacances al setembre.
3: Oh, quina ràdio! Oh.
1: El que agafa vacances al setembre. No cal que li preguntis quan agafarà vacances perquè t'ho dirà sense que li queixis, li hagis comentat res. Tampoc li preguntis amb qui anirà de viatge perquè no té amics. Demana-li hora al fisio perquè aquest company es farà mal de tant mirar per sobre de l'espatlla a tots els que hem hagut d'agafar vacances a l'agost.
3: Oh.
1: Afirma això, que a l'agost es treballa millor perquè estàs amb l'aire condicionat i no hi ha ningú. Saps qui treballava a l'agost també?
3: Qui?
1: Hitler.
3: Oh!
1: I segurament no era ni la meitat de pesat del que ets tu.
0: Ostres.
1: Saps en què s'assembla el teu viatge del setembre i els diners que tinc al banc? Que cap dels dos em genera cap mena d'interès. I espero de tot cor que el banc i tu desaparegueu per sempre del món occidental. És que al setembre tot és més barat, va dir la teva mare quan estava triant quina papilla donar-te, perquè ja eres pesat quan tenies dues setmanes.
0: A veure, es nota que tens ràbia cap a aquesta gent, però pensa que porten un mes mirant fotos d'Instagram amb tu a Itàlia, també t'ho dic.
1: Més igual.
0: Bé, anem a un altre perfil, el de la depressió postvocacional. Perdona, postvacacional.
1: Depressió postvocacional és si deixes la feina.
0: Sí,
1: el de la depre postvacacional torna de les vacances amb menys actitud que el niño del pijama de ratlles i amb menys ganes de treballar que Carlos Mazón un dia de pluja. Bosses als ulls de la mida d'una toteback i mirada buida a un ordinador que porta apagat des del 2012. No ens miris a tots com si fossis l'únic que ha tornat a treballar, que no ets el protagonista. No tens depressió postvocacional, ara ho diré tota l'estona. Tens una feina de merda i un jefe encara pitjor. Han trucat de la Renfe, que volen fer un túnel al forat que deixes a terra de tant arrossegar els peus. Joan Carles, espavila, que portes 10 anys empalmant la depressió postvacacional amb la de Nadal i després amb el Blue Monday. Tens 3 dies bons a l'any, Joan Carles. Si no tens problemes, seràs tu.
0: Bé, anem en el cas de l'equip seria la Mar Puga, el següent perfil, el dels propòsits.
1: No t'hi posis nom, perquè ara venen una sèrie d'insults.
4: Ara sentiré que m'insultes, va.
1: L'any nou comença el setembre, no el gener, va dir aquesta persona sense que absolutament ningú li hagi preguntat.
0: Toma!
4: Gràcies, Sergi.
1: Agenda setmana vista, bolis, motxilla nova, subratlladors de colors i una carpeta al Rayo McQueen per una persona amb clara edat escolar mental.
3: A mi me gustaba más Bate, el amigo de Rayo.
1: Cállese, señor. Jo penso en anys escolars. Doncs jo penso que hauries de tornar a l'escola perquè t'ensenyin a callar la boca. De tant en tant. Què dius? T'has apuntat al gimnàs? Aprofitaràs per anar al dentista? Aniràs a l'oculista? I al nutricionista? Per què no te'n vas a la merda? Agafa hora. Oh, és que em fa il·lusió tornar. Doncs imagina't la il·lusió que els fa a casa teva que marxis per la porta i no tornis en 9 hores.
3: La pobra mare.
1: Ràpid, mare, agafa l'agenda i apunta com a tasca pendent no tornar a parlar-me mai més.
4: Exacte.
0: Bé, i acabarem amb un bonus, que és el que tenia ganes de tornar.
1: Que podries ser tu, però per precaució i de feina.
4: No l'insultis, també.
0: És veritat que m'ha passat alguns anys, aquest any una mica menys.
1: No et sentis interpel·lat,
0: d'acord? No, no passa res.
1: El pilota, el llepaculs, el fanàtic de l'ofimàtica, el talibà del Microsoft Excel, el radical dels despertadors i dels cafès de màquina. El tercer dia de vacances ja troba a faltar les xerradetes a la cuina i les reunions per Google Meet perquè l'ajuden a combatre el terrible silenci de les parets de casa seva. Si treballes del que t'agrada, no tornaràs a treballar mai més. Diu el desgraciat mentre mira una foto de la seva exdona i recorda que un dia va ser feliç fora de la feina. El rei dels emails, el monstre de LinkedIn, el rei de posar en còpia als jefes quan t'equivoques a un mail. He estat entrant al correu de tant en tant per si hi havia algun incendi. Diu el company amb la llengua totalment enganxada al cul del seu cap. El seu hàbitat són les taules ergonòmiques i les discussions per la temperatura de l'aire. He estat mirant cosetes amb la IA perquè en tants dies de vacances m'avorreixo. Doncs a veure si el xat GPT et dona 5 consells per no morir sol fent pudor de tancat.
0: Sí. Un setembre, dia de retrobament amb els companys de feina. Segurament algun d'aquests avui et demanarà conversa o un cafè al passadís. Gràcies, Ferrer.
1: De res.
5: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
6: Si escoltes el matí de l'EOE.
5: Posa el matí a Codina de RAC 105.
6: Amb l'Ernest.

0: el que volem comentar és el nou nas del Lucas, perquè ja fa mesos que en parlem aquí al Matina Codinera, d'aquest famós, de la nàpia del Lucas, d'Andy Lucas, que sembla, Mar Puga, que entra en un nou capítol ja, eh?
1: Sí, correcte, i és que ja té nou nas. Home. S'ha tornat a operar.
2: Visca, un aplaudiment pel nas del Lucas.
1: Bravo, nas del Lucas.
0: Com qui té un nou cotxe, eh?
1: Exacte. Aquesta vegada ho ha fet a Turquia, després de tots aquells problemes que va tenir amb la intervenció i aquell nas pobret.
0: Jo pensava, pot ser que a Turquia et posin de tot?
1: Sí. A Turquia ho fan tot.
0: Cabells, nas, igual, sí. Que necessites.
3: Tenen un blue space amb tot de peces. Sí.
1: Es van trobar amb el nas del Lucas, que era més complicat del que semblava, i ha necessitat una reconstrucció de nas amb dues cirurgies.
4: La nueva nariz de Lucas. Cantante estrena rostro tras someterse a una intervención quirúrgica en Turquía, que como se aprecia en estas imágenes, ha sido exitosa. La nariz de Lucas vuelve a tener forma definida. Apreciamos el puente de cartílago totalmente reconstruido y los dos orificios parejos, aunque

0: parlem ara d'una història de traïció familiar sense precedents. Ah,
1: sí? Sí, ens hem de situar amb una parella que compra un bitllet de loteria d'aquest de l'Eurojackpot i li toquen 17 milions d'euros. Ostres.
2: Ei.
1: 17 quilos, val? Han estat 15 anys jugant al mateix número i al final va tocar. Llavors van anar a un assessor financer, perquè són gent amb cap,
3: ah,
1: i el tio els va dir, escolta, has d'invertir aquí, inverteix...
3: Correcte, inverteix en ladrillo.
1: Tal, i llavors van dir, vale, nosaltres continuarem treballant, perquè som una mica com l'Ernest, que ens agrada la nostra feina i volem treballar aquestes 16 horetes diàries, i cap problema, i que no es noti. Llavors van arribar a casa i van tenir un debat intern.
0: Sí.
1: Van dir, els expliquem als nostres fills? Imagineu-vos, dos nens adolescents, 15-16, i van començar a parlar i van dir, tu no creus que el gran ens ha sortit una mica capritxós? I bueno, ja petit, que
0: ja ja se sap que els fills normalment es peten les fortunes dels pares. Ara, això ha estat tota la vida.
1: Total, que van fer un pacte, ell i ella, i van dir, ens ho callem.
4: Ens farem els pobres.
1: Han estat 10 o 12 anys dissimulant a casa.
0: Hòstia.
1: De dir, mama, avui McDonald's... No, no, sí, home, que és dia 28 avui. No.
0: Em costaria molt a mi dissimular. Faria una exhibició.
4: Aniries amb les dents d'or.
1: I la roba, tot d'or. Total, que al final els nens ho han acabat descobrint molts anys més tard, quan ja tenien la vida feta, i els pares han afirmat que ho han fet per evitar que caiguessin en una espiral de despesa i de vida dolenta.
0: Ha transcendit com ho han descobert els fills, perquè a vegades passa que els pares es deixen el BBVA online obert, no? I dius, com? Què?
1: Jo crec que no consta, però devia ser el moment en què els hi van demanar diners per la hipoteca, no?
0: Sí.
1: I mira, et puc deixar 3 milions d'euros. Ja havíem perdut ja el concepte del que val.
4: Per l'entrada, no?
1: Exacte.
0: És lleig? Ho trobeu lleig vosaltres, això?
3: No, molt
2: home,
3: bé.
2: Home, i tant.
1: Jo segueixo...
2: Molt bé.
0: O no deixa de ser, diguem-ne, un valor de pedagogia.
1: Jo segueixo amb l'esperança que els meus pares algun dia em confessin, que era broma tot això. 5 quilos.
2: Tant de bo.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
5: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
6: A l'ataque!
7: Tengo que dar el extra.
5: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: Amb l'Evirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel David.
0: La història continua. La teva música.

0: estem davant d'una institució de la programació de RAC 105, Teddy Swims. Després de grans hits, arriba amb la nova que es diu Mr. Know It All. 2:02 al matí. Bon dia, Mònica Besart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: T'hauria de dir gairebé bona nit, encara és de nit. Encara és de nit.
1: Ai, sí, quina son, eh?
0: Has dormit bé, però, aquesta nit o no?
1: Poc, dormo poc. Mira, pensa que a l'estiu potser dormia entre 10 i 12 hores cada dia.
0: Hòstia, nano, semblaves una marmota,
1: ja,
0: un
1: ja,
0: koala,
1: és
0: no?
1: Que, no, el sí. meu cos ho deu necessitar, perquè és que encara que fos ja l'últim dia de vacances, encara em calia dormir tant. I he passat a 6 hores. Llavors, imagina't. O sigui, la Mònica de l'estiu no té res a veure amb la Mònica de l'hivern.
0: Absolutament.
1: Res.
0: Anem una mica mancats de son, però és que aquesta hora del matí, què hem de fer? Escolta, i com dormirem els pròxims dies? Perquè la calor anirà en augment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, tornen a pujar de nou les temperatures una altra vegada. Avui comença aquesta pujada, demà més, divendres més, i el cap de setmana es mantenen sostingudes a la banda alta, uns 5-6 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Fins i tot es poden tornar a arribar als 40 graus en punts de les comarques de Ponent, per tant, calor intensa, xafogor i de pluja poca. Com a molt aquesta tarda, algun ruixat al Pirineu, però la resta no s'espera aigua, farà sol, algun núvol baix ara al matí cap a les Terres de l'Ebre, després a la tarda algunes nuvolades en zones de muntanya, i aquesta serà la dinàmica dels propers dies. Per tant, calma i tranquil·litat i una altra vegada preparats per aquesta calor. I ara mateix tenim entre 22 i 25 graus a Barcelona, 25 també a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 23 a Arenys de Mar i 17 a Moià.
0: Al final ens hi acostumarem a tenir tanta calor, perquè aquest any n'ha fet moltíssima.
1: Molta, mira, ara fa una estona des del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs ens han enviat les dades d'aquest estiu amb un balanç ja provisional del que ha sigut, i ha sigut el més càlid mesurat a Catalunya, per si teníeu algun dubte, amb unes temperatures que han estat uns 3 graus per sobre del que seria habitual si agafes com a període de referència el 1991-2020, aquest període.
0: Sí.
1: Doncs hem estat 3 graus per sobre del que hauria d'estar durant aquest període.
0: I quants anys fa que es prenen les dades? És a dir, si és l'estiu amb més calor de tota la història...
1: Sí, les dades més llargues, com si diguéssim, les sèries més llargues són les del Fabra i de l'Ebre, amb uns 120 anys de dades.
0: Sí, seria l'estiu amb més calor dels últims 120 anys.
1: Clar, almenys
0: últims, com a
1: perquè,
0: mínim.
1: Clar, sí, abans sí, no tens totes les dades que tenim ara. I un parell de dades a destacar: la persistència de la calor amb rècord de dies amb temperatura igual o superior als 40 graus, hem tingut més de 20 dies amb aquesta situació, i a Barcelona les nits tòrrides de més de 25 graus han arribat a 59.
0: I això no us ho està dient un cunyat, us ho està dient la Mònica Usart i les dades.
1: Amb dades del Metrocat, òbviament.
0: Gràcies, Mònica. Ho anem comentant, i on hi ha hagut també temperatures molt altes ha estat aquesta passada nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona amb el concert de The Weeknd, que ha omplert fins la bandera les graderies i ha fet xalar el personal amb guitarros com aquest. Take my

0: es va treure la màscara i també va fer aflorar tot el seu talent. Tot i que està al final de la seva gira, va demostrar molta energia i molta força. The Weeknd, el canadenc, al Matina Codina. Un home que encara potser està dormint a la ciutat de Barcelona, després del concert d'aquesta passada nit. Bon dia a tothom, som la ràdio en directe sobre Accent 5 i a aquesta hora us acostem les notícies perquè també hem de saber una mica què passa al món, no? No només tot és tonteria. Heu de conèixer, per exemple, que la policia espanyola ha contradit la Moncloa i acusa les autoritats marroquines d'orquestrar l'entrada de migrants a Ceuta. Ho avança El Espanyol. Ho afirmen en un informe que ja tenen l'Audiència Nacional i la Fiscalia. Fins ara la Moncloa ha evitat culpar-ne al Marroc. Per això, segons l'agència EFE, el ministre d'Interior ha demanat més detalls al cap de la policia. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors per l'assassinat d'un home a Manresa. Va passar durant l'última nit de Festa Major, segons La Vanguardia, on d'ell seria l'autor del crim i la policia busca dos nois més. L'Ajuntament ha decretat per avui el dol oficial. I en futbol, el mercat de fitxatges tanca sense cap gran operació d'última hora. El Barça s'ha quedat sense Julián Álvarez, que continua l'Atlètic de Madrid en contra de la seva voluntat, i ha cedit Marc Casador al Depor. L'Espanyol ha aconseguit la cessió de Gorosabel, mentre que a Anglaterra el Manchester City s'ha gastat 215 milions en 24 hores. N'ha pagat 148 per Enzo Fernández. Més coses, 6 i 35 minuts. El primer Barça-Real Madrid de la temporada ja té data i hora. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. El Barça començarà la setmana jugant al camp del PSG a Champions i l'endemà el Real Madrid rebrà el Leipzig al Bernabéu. I l'estiu 2026, ho deia ara la Mònica Usart, ja és oficialment el més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Meteocat, hi ha hagut rècord de dies de canícula i s'han superat els 40 graus 20 dies a Catalunya. Fins ara el màxim eren 16 i a Barcelona s'han registrat gairebé 60 nits tòrrides. Increïble l'infern que ha suposat dormir per molta gent. El matalàs semblava Satanàs. Més coses, va. Alemanya acusa Rússia d'atacar l'aeroport de Leipzig amb un dron que duia una bomba. La investigació conclou que l'intent d'atemptat d'ara fa un mes el va ordenar el Kremlin. Com a càstig, han tancat l'últim consulat rus al país i l'OTAN i Brussel·les estudien represàlies. I denuncien un nou cas de catalanofòbia en una empresa de lloguer de cotxes de l'aeroport del Prat. Ho treu VilaWeb. Una família va llogar a Europcar, però no els van voler atendre en català i els hi van cancel·lar la reserva. És el tercer cas de l'últim mes en diferents empreses. Anem acabant, i Andalusia, a partir d'ara. El bullying es castigarà expulsant els assetjadors dels instituts. Normalment era la víctima qui canviava de centre, però la Junta d'Andalusia vol canviar el focus i aquest curs ja obligarà els agressors a abandonar el centre. Em sembla una molt bona mesura. Pel que fa al temps, ens quedem amb aquest titular. Ha estat un estiu realment històric pel que fa a la calor i sembla que aquest setembre la cosa no canvia gaire perquè a partir d'avui comencen a pujar altra vegada els termòmetres. Fem una pausa i tornem de seguida a RAC 105. Bon dia, Catalunya!
1: Ja que has de matinar,
2: fes-ho de bon humor.
3: Si escoltes el matí de l'Eolé,
1: posa el Matina Codina de RAC 105
2: amb l'Ernest Codina.
4: RAC 105 Barcelona.
5: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Únic? S'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
11: Esto promete, Manu.
10: Ya lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, Manu.
10: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
11: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga. Ocasión Plus.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
12: Ja són 100.000.
13: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
12: Instagram,
13: TikTok,
12: Facebook,
13: X,
12: YouTube.
13: I la nostra web.
12: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
13: I tu, què esperes?
12: Som a tot arreu.
13: 100.000.
14: I pujant.
12: A RAC 105, Martina Codina presenta El Senglar d'Osona. Ernest Codina.

0: atracar la britànica Sophie Ellis-Bextor perquè perpetri aquest tamardo que ja té els seus anys, però que ens emociona i ens porta bons records. Quina elegància, tu, com la que té la Mar Puga cada matí.
1: Home, quina cosa tan bonica. Bon dia, Ernest.
0: Com estàs, tremenda. Estàvem parlant ara de que encara estem en fase d'adaptació de la reentré, d'una mica del trasbals horari, dels canvis, d'anar a dormir a l'hora que toca. De
1: llevar... Ens costa anar a dormir d'hora, però llevar-me no m'està costant, fixa't. A mi m'està costant el que són les nits.
0: Que som com nadons, eh? Necessitem el xupet, no?
1: Sí, és un procés d'adaptació, però bé, estem bé. Sí. Bona setmana, eh?
0: Sí.
1: No? Un bon inici.
0: Sí.
1: Fem bona cara.
0: Sí.
1: Quines coses.
0: Però la il·lusió home, també dels principis que dèiem ahir, no?
1: Exacte.
0: Bé, saludem a tots els oients que ens esteu escoltant. Moltes gràcies a aquesta hora del matí amb la Mar Puga. Repassem les principals efemèrides de la jornada. Avui és 2 de setembre i aquestes són les commemoracions escollides per la Mar Puga. Endavant, amiga Foli.
1: Vinga, viatgem a París per començar el dia, família. I és que el 1667, allà mateix a la capital francesa, es posava en marxa el primer sistema d'enllumenat públic, els fanals.
0: Sí, de quin color?
1: Home, segurament un color més càlid, no? Sí. A mi m'agrada. M'agrada més la llum càlida, és un debat, això.
0: A París hi ha una cosa que m'agrada molt, és la ciutat de la llum.
1: Sí.
0: Totes les façanes estan il·luminades. I m'ha passat de vegades que he anat a París i he tornat a Barcelona i Barcelona sembla un zulo, llavors.
1: Sí, no, és que Barcelona... Déu-n'hi-do, Barcelona.
0: Li faltaria una mica de llum, des del punt de vista. Va, més coses.
1: I el 2008 la companyia Google llença el navegador web Chrome, que jo és el que utilitzo.
0: La pregunta és, Chrome estàs?
1: Estic bé.
0: Jo també. Jo no sé anar amb cap altre navegador. M'he acostumat a la interfície i també t'ho facilita tot. Té aquestes extensions, aquestes aplicacions del navegador que estan molt bé. Més cosetes, va.
1: Escoltem el que seria una mica l'himne de la pau, no? Perquè el 1945 va finalitzar oficialment, per sort, la Segona Guerra Mundial amb la rendició del Japó, tal data com avui.
0: Ara n'hi ha d'altres de guerres, tu. Les estem fotent constantment. Som un desastre com a espècie. Me traes un poco loco, un poquititito loco. M'ho estàs dient a mi, o no?
1: Correcte. Avui és el Dia Mundial del Coco. I escoltem Coco, no? Ara! Que me vuelvo un
0: poco loco. A mi m'agradava molt quan jo estava a la platja estiuejant amb la meva família, estem parlant de la meva infància / adolescència, hi havia els típics venedors ambulants allà, no?, sobre la sorra, i quan passaven a coco no compro, compro, quien quiere coco, tal, no sé què.
1: És veritat, sí.
0: Sempre el compràvem, no?
1: Sí, és d'aquests,
0: Un coco refrescant.
1: A mi el coco no m'agrada gens, fixa't.
0: M'encanta.
1: Sí?
0: A mi no. Em deixa com un paladar... dolcet i com una sensació molt agradable, la veritat.
1: Jo res, ni galetes de coco, ni coses de xocolata, gelats, pastissos, no m'agrada.
0: Doncs bé.
1: Però és boníssim, el trobo molt maco.
0: Representem els dos pols de la societat.
1: Ara m'agrada molt la pel·lícula, a mi.
0: Els fans del coco i els que no ho són. Vinga, a mi m'agrada la coca de menjar, també. Va, 6:45 del matí, aniversari! Famosos bufaran avui les espelmes, Puga.
1: Avui l'actor Keanu Reeves de Matrix, John Wick o Speed, fa 62 anys. Oh my God. També la Salma Hayek en fa 60. Ella és l'actriu de Frida, Desesperado o Casa de Gucci. També l'exfutbolista colombià Carlos Valderrama avui en fa 65. El meu alcalde preferit, quin ha de ser, si no, que l'alcalde de Vigo.
0: Home, Abel Caballero.
1: Sí. Avui en fa 80, que aquest 29 de juliol ja va començar amb les llums de Nadal a Vigo.
0: Una pesadilla. Sí, només hi ha una persona més fan del Nadal que tu.
1: I és ell. És que estem fets l'un per l'altre. Sí. Passa que ens separen molts anys, en aquest cas. I acabarem amb l'actor i humorista Pepe Rubianes, que avui faria 79 anys, i parlant de Galícia, escoltem aquest tall.
2: Buenas noches, señoras y señores. Soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí. Y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Es una gracia, un gag. Si les hace gracia, se los regalo para ustedes. Es malo de cojones.
0: Un tio molt enginyós.
1: Meravellós.
0: Divertit, aspre, i que va connectar molt bé, efectivament, amb el públic català.
1: Molt.
0: Un gran filàntrop i viatger. Recomano molt un documental que hi ha a la plataforma 3CAT, amb un recull de tots els viatges que va fer mentre vivia.
1: Que guai.
0: Vinga, anem amb l'horòscop. Què diuen els astres avui?
1: Doncs mira, avui si ets Àries et toca fer el primer pas. Què vol dir? Que avui es farà que les coses passin soles, no serà la millor estratègia. Si tens alguna cosa al cap, mou fitxa tu primer. Un missatge, una trucada o una proposta pot desencadenar alguna cosa positiva. Si ets Balança, avui pots rebre una bona notícia. Hi ha energia de resposta esperada. Pot ser una notícia relacionada amb feina, estudis, diners o simplement una persona que feia temps que no donava senyals de vida i avui reapareix. I si ets Lleó, avui seràs el centre d'atenció. Avui costarà que passis desapercebut. Algú es pot fixar especialment en tu, valorar alguna cosa que has fet o buscar la teva opinió. Així que aprofita el teu moment de protagonisme.
0: Gràcies, Marc. Quin és el hit que has triat avui per sortir de llit i per quin motiu?
1: Avui expliquem el motiu, perquè ahir a la tarda es va fer molt viral una notícia de la Miley Cyrus, i és que ha anunciat el seu desè àlbum d'estudi titulat, aviam si ho dic bé, Buzz Persuades. Oh my God, aquest any estic bé, amb això.
0: Buzz Persuades, què vol dir això?
1: Això ja no ho sé, no he buscat la traducció.
0: Perfecte.
1: Sortirà el 18 de setembre i a més ha anunciat que torna als grans escenaris amb dos concerts a Hollywood, a Los Angeles, els dies 16 i 18 d'octubre. Per tant, avui escoltem una mica de Miley.
0: Bones notícies, torna un Miley Cyrus amb un nou disc. I can buy

0: És important regalar flors, Marc Pogué, que sí.
1: Home, i tant que és important. T'he de dir, però, sí, a mi no m'agrada que em regalin flors.
0: Ah, hi ha una noia que es diu Raquel, que té un personatge que es diu La Moderna de Pueblo, que em sembla que va treure una sèrie de llibres que es deien Los capullos no regalen flores o alguna cosa així.
1: Ah, no el conec.
0: Jo crec que els capullos no regalen flors.
1: Al revés, Sospita. Sí, sí, hi ha alguns capulls que regalen flors perquè pensen,
0: tòxics,
1: mira, et regalo
0: tòxics
1: la flor i així, la
0: ja
1: tinc
0: està,
1: contenta.
0: Vinga, ja està.
1: No, tant ja, en fills.
0: Et dona per la llosa que diu la
1: a
0: meva.
1: A mi és que em recorda els tanatoris. Per tant, a mi no em regaleu flors, que em recorda com a, saps, l'olor. Fa olor a funeral.
2: Matina Codina. Abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Hem de canviar de tema perquè, Arnau Mulet, estàs ara immers en un autèntic fullon, no?
4: Sí.
0: Aquí a l'entrada del pàrquing del cotxe. Explica'ns això.
4: Ja. Bon dia, família. Què tal, com esteu? Primer
1: Hola.
4: De tot, bon dia, Catalunya. Bon dia, Osona. Escolta, tot bé, no, vosaltres, o què?
0: Sí, ja ens estaves escoltant, sí, com sempre.
4: Sí, jo tinc un petit problema ara mateix, i és que estic a la porta del pàrquing on aparquem el cotxe aquí a la Diagonal, val?
1: Sí.
4: I el cotxe de davant no se li obria la porta, val? Ha tingut un fullon, m'ha fet tirar enrere, m'ha fet tirar endavant, i ara mateix jo acabo d'arribar i estic passant la targeta, sí? Val, se m'obre la porta a mi, companys, tot correcte. Estic entrant a dins el pàrquing, però ha sigut un fullon perquè...
0: Clar.
4: Saps allò de que apreta la marxa enrere...
0: Sí.
4: I dic, a veure, estic a mitja baixada. Si ara jo foto marxa enrere i començo a tirar enrere, això pot ser un drama.
0: Això és que li ha caducat la targeta del pàrquing amb aquest senyor, perquè ha estat tot l'estiu de vacances, no? I ara, el 2 de setembre, havia de renovar el contracte.
1: O igual no era d'aquest pàrquing.
0: Potser s'ha quedat pelat. No li has preguntat, no, què li passava?
4: Espera un moment, que baixo del cotxe, vaig ara mateix allà on està aquell senyor. Moment, Li preguntarem exactament què li ha passat.
0: Molt bé.
4: A veure, jo crec que m'engegarà, però...
1: No, home, no.
4: Hola, bon dia. Escolta, estem en directe per RAC 105. Ha tingut un petit problema amb la barrera, no? Què ha passat aquí?
5: Què passa?
4: Estem en directe per RAC 105 ara mateix. Què ha passat amb la barrera, que no,
5: no
4: se li aixecava?
5: No l'entiendo.
4: No m'entén, En català no m'entén?
0: Fes-li en castellà.
4: En castellà. Què ha passat? Que no se le levantava la valla?
5: No se levantava.
4: La valla, no?
5: Y me dijeron que con nada más presentar la matrícula
4: ya
5: se abriría la puerta.
4: Y no se ha abierto.
5: No se ha abierto. He tenido que pasar la tarjeta.
4: Bueno.
5: Pero la tarjeta somos dos personas.
4: Bueno, pues todo solucionado ahora.
5: Otra
4: furgoneta. Ya lo tiene ya solucionado. ¿Ya? Tiene el coche dentro. No tiene que pagar nada extra.
5: ¿No?
0: Extra.
4: Todo bien, ¿no?
0: Extra.
5: Todo bien. Ahora, me tendrían que mirar de dejarme, porque el jueves pasado los puse...
0: Sí.
5: Con la misma condición.
4: Sí.
5: Y tuve que pagar 30 y tantos euros.
4: Vaya.
5: Le puedo presentar el ticket y a ver si me pueden dar la factura, si no pierdo el dinero.
1: Ay, pobre.
4: Pues hable usted con los del parking a ver si lo arregla, ¿vale? No, yo no soy del parking, no. Venga, hasta luego. Clar, s'ha pensat que treballem aquí.
1: Clar, tu diràs.
4: Tantes preguntes també dius, aquest tio que demana tant, no?
0: Se'l veu una mica irritable, no? Hi ha aquesta hora del matí, aquest pobre senyor.
4: Sí, sí. De fet, anava amb una furgoneta de feina que crec que arriba tard a algun lloc, per tant, no l'entretindrem més. Jo ara he entrat al meu cotxe ja i deixem estar, això.
0: Molt bé. Mulet, què volia dir? Sembla impossible que abans de les 7 del matí puguin passar tantes coses, no?
1: Sí, mira, hi ha gent encara que dorm, aquest pobre home.
0: Molt bé,
4: jo crec que Catalunya necessitava saber aquest fullon ara mateix que hi havia aquí al pàrquing de la Diagonal de Barcelona.
0: A mitja entrevista m'ha deixat interessar, però era, sens dubte, un dels titulars d'aquesta hora del matí.
1: A mi m'ha agradat com has dit experto.
0: No.
4: Sí, sí, és que clar, això de...
0: Extro, ha dit extro.
1: Ah, extro, extro.
4: Parlar castellà, a mi no...
1: Ets com jo amb l'anglès, empatitzo.
4: Sí, totalment.
0: Escolta, Arnau,
4: bueno, doncs... Bueno, què, voleu que us parli del meu tema o no cal, ja?
0: És que no ens queda gaire temps, Arnau.
4: Molt bé.
0: T'agraïm aquesta comunicació i aquesta història matinera per tots els oients. Ara tornem, Vinga, fins ara, guapo.
4: Vale. Fins ara, adéu.
2: Matina Codina. Només a RAC 105.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Talbox.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: El 9, el 14, el 35, el 43 i el 50. I els sols, el 3 i el 7.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

0: Moliner i una de les millors cançons de Rack 105 dels últims mesos. Aquest Tu Cuerpo en Braille, que dona llum a una nova hora. A les 7 en punt, bon dia, Catalunya!
1: Hola!
2: Bon dia!
0: Som al teu programa de ràdio preferit, en directe a Rack 105. És un plaer acompanyar-vos. Bon dia, Lalillo.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
5: Hey.
0: I bon dia, Marc Puga.
6: Bon dia.
0: Aquesta passada matinada s'ha tancat el mercat de fitxatges del món del futbol.
7: Hola,
0: i també de la ràdio, eh? No hi haurà noves incorporacions.
6: Oh. Ah, no?
0: Aquest és l'equip, us agradi o no, fins a final de temporada.
3: T'imagines que vingués, no, o que vingués Julián Álvarez al Matina Codina?
4: Per 100 milions d'euros, xaval.
8: A portar-nos les xarxes.
0: Que passa que recordeu que és argentí i no podríeu obrir la boca, eh?
4: Sí,
0: és
4: veritat.
3: Estàs jodidos, los culés, estàs jodidos. S'ha quedat Julián en l'Atlético de Madrid.
0: Que sí, l'heu segrestat, bàsicament, el teu allà, que contra la seva voluntat.
4: No? Tenim el Gordon. Ara, tenim el Gordon. Ara.
7: Per què mires a mi?
4: Bueno, em referia a l'altre Gordon, president.
0: Bé, algun titular de la vostra vida personal que vulgueu transmetre o compartir amb els oients? No, doncs anem de cara a barraca ja amb la Infopuga d'avui. Mar, quan vulguis.
6: Vinga, parlem dels Tamagotchis, no sé si recordeu.
3: Ai, hombre, claro.
6: Sí, aquella mascoteta virtual dels anys 90, més o menys, perquè es va fer molt viral. Doncs ara torna d'una manera molt curiosa per celebrar els 30 anys del Tamagotchi. I és que s'ha presentat el Tamagotchi Ring. Què és Ring?
0: Un anell, no?
4: Bueno, quan truquen a la porta.
6: Sí, no, és un anell.
0: O on lluiten els boxejadors, no?

0: també. En aquest cas és un anell, és una versió miniatura que es porta directament al dit, i això es farà, ja ho veureu, molt viral, perquè suposarà una influència i tothom voldrà el Tamagotchi Ring. L'anell només fa 28 mil·límetres, té una petita pantalla de cristal líquid de color i permet criar més de 30 mascotes virtuals.
1: Carai.
0: Sí, incloent un personatge secret que pot aparèixer depenent de com cuidis a les altres.
2: Escolta, això ha deixat de ser el Tamagotchi. Per mi el Tamagotchi era aquella cosa pixelada. Ai, no? Que feia
0: era com un Tamagotchi mini. No? Perquè és...
2: Sí.
3: El nostre pelut electrònic.
0: Exacte, sí.
2: Escolta'm, aquest anunci de Tamagotchi que tinc aquí l'he de posar o no?
0: Bueno, és una cançoneta mona, posa-la, ja veuràs. Sí. Tamagotchi! Tamagotchi! Epa! El dispositiu ha necessitat 2 anys de desenvolupament i encara no hi ha data confirmada de l'arribada, però es calcula que al febrer del 2027 ja podrem tenir aquest dispositiu, aquest anell. Al Japó costarà uns 7.700 iens, que són com uns... Són com uns 50 dòlars,
2: més o menys.
1: En pesseta, quanto és?
0: Ara us faig el càlcul. Res, que estarem pendents del Tamagotchi Ring.
2: Home, vosaltres que teniu aquest esperit infantil, companys, tornaríeu a tenir un Tamagotchi?
3: Ostres, saps què passa? Ara estava pensant quan era el màxim que et podia durar de vida. Perquè hi havia gent que els aguantava bastant, eh?
4: No, però després ressuscitava, no té cap mèrit. Això hauria de ser, se't mor el Tamagotchi, a les escombraries.
2: L'has de llançar.
4: Sí. Ja està, l'has d'enterrar.
2: Sí.
1: No, i anar al jutjat i fer el certificat de funció, o sigui, fer la paperassa.
5: Sí, tota, m'agradaria fer un minut de silenci per tots aquells Tamagotchis que no van poder sobreviure a la seva estància allà dins de diguem-ne...
4: Del món virtual?
5: Del món virtual.
2: Tu no havies tingut, Lluís, de Tamagotchi?
5: I tant que em vaig tenir. Tenia 72 Tamagotchi.
1: Tenien nom?
5: 72.
4: Sí, com es deien?
5: Pues mira, un li vaig posar Vaquero, l'altre Boicochea, l'altre, doncs, Alex Sango.
0: Et compraràs el ring, l'anell?
5: Bé, segurament. Segurament.
4: Anirà boig, el Tamagotchi.
2: Fem el minut de silenci per tots els Tamagotchis que han traspassat i escoltem Maroon 5. Quan tu diguis,
5: bueno,
2: Lluís.
5: Són 72 minuts, perquè jo vaig tenir 72 Tamagotchi, si no t'importa.
1: Poc respecte.

0: un dels guaperes fanfarrons de l'òrbita pop dance és Adam Levine, el líder dels Maroon 5, amb aquesta cançó en supredeta que es diu Sugar, un videoclip del qual el recomano moltíssim perquè són els Maroon 5 solament a diversos casaments. Hola, què hi ha la Cristina per aquí? Oi, oi. Hola, bon dia.
1: Hòstia, ha rebentat el telèfon. Estaven barallant-se.
0: No, això passa, a mi em passa també que quan hi ha un soroll que em molesta de bon matí, llenço el telèfon contra... No? Ja. Si em truquen a aquesta hora, si no estigués fent el programa de ràdio, i com que l'estic fent, si ara em truquessin, també el rebento contra el vidre.
1: També he agafat el telèfon i estava sentint una xapa de l'Adam Levine que t'havia hagués penjat.
2: A les 7 del matí.
0: Hola, bon dia.
3: Molen.
0: Hola.
4: No, santa paciència.
0: Hola, ho deixarem aquí, tu, ja està.
3: Bona.
0: Farem una pausa per la publicitat i tornem de seguida al matí de cuina, si us sembla bé.
1: Perfecte. Sembla, mira, no. Com si el programa tingués el teu nom, Ernest.
0: Vinga, ara tornem.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
6: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
7: Comprant al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
8: Que l'any serien 1, 2, 3...
7: Més de 2.400 euros.
8: Ja m'has descomptat!
7: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
11: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
10: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
11: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
12: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del 9 duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
13: Ja comença a fer

0: Una cançó naïf i innocent que ens convida a passar els diumenges sense drama i agafar-nos la vida amb il·lusió. Els Catarres, que per cert seran protagonistes aquest any del cartell de la Mercè de RAC 105, el dia 25 de setembre, a 2:15 del vespre, a l'avinguda Maria Cristina. Els Catarres comparteixen cartell amb els Amics de les Arts, la Maria Jaume, Teràpia de Xoc i també el Marcos, el del Festuc.
1: Esperemos que no se refríen, que no vayan a tener un...
2: Que no, Matías!
1: Catarro.
2: No!
3: Condis t'ofereix aquesta secció.
4: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: 2 de setembre i l'actualitat passa per aquí, pel Matina Codina, amb els àudios del Xavi Cazorla.
2: Sí, perquè ahir, mira, es va presentar Gabriel Jesús, que és el davanter que ha fitxat el Barça. I bàsicament, doncs, clar, al nano li van preguntar, ostres, tu vens aquí a què? A fer de nou, però a ser el titular? Vens a millorar el que hi ha o l'equip ja està bé?
5: Yo tengo mis cualidades, yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos.
0: Están muy buenos, están muy buenos.
6: Ay, claro, y tanto que sí. Que ha dicho que no viene a mejorar, que no viene a empeorar.
2: Porque ya están muy bien.
0: No, no, ve a ser un recurs, però mola molt, sí, en el lloc que saps que no has de treballar, no?
7: Sí.
0: I que cobraràs molt bé.
2: No, ja,
7: molta gent es pren la ràdio així.
0: Sí. Per què m'has mirat a mi?
6: Però Jesús aquest no era aquell del nombre de Yahvé, soy Cristofer.
2: No, és Carlos. Jesús aquest és Gabriel, aquest és el seu fill.
6: El nombre de Yahvé, soy Cristofer.
2: Cristofer, i quin altre? Micael.
0: Bé,
7: podeu parlar-ho fora, això, si s'està entenent.
0: Esperem que aquest tio rendeixi molt, però se'l veu molt content, home, tu, quan sembla que la teva carrera va avall, perquè has tingut moltes lesions i de cop et truca el Barça per venir aquí i escalfar la banqueta, està molt bé. Va, més coses.
2: En qualsevol cas, ahir acabava el mercat de fitxatges, era un dia per estar pendent dels últims moviments. Ja rumorejava que el Barça no faria cap més incorporació, però a mitja tarda hi havia els del Chiringuito perseguint a la porta, a mitja tarda a l'hora de dinar, i evidentment la porta era davant d'un restaurant.
0: Que no era un restaurant qualsevol.
2: No, sempre estarà als millors restaurants de Barcelona.
0: No, era el Botafumeiro.
6: Botafumeiro, m'encanta.
2: I va passar allò que va un reporter a dir-li, què, Presi, van haver més fitxatges? Aviam si podia rascar una exclusiva, i just en aquell moment va sortir com el cambrer del restaurant, i diguéssim que va aixafar una mica la connexió, perquè va decidir que ell era el protagonista del moment.
8: Presidente, ¿cómo está?
9: Bien,
8: contento con el mercado y todo que se está haciendo.
9: Muy contento con el trabajo que está haciendo Deco.
8: Presidente, ¿va a haber más movimientos o no se sabe aún? Estas últimas horas que estaremos especial en el Chiringuito ahí.
9: Bueno,
10: España. El mejor persona que hay.
8: Que me estaba diciendo lo importante, me lo ha cortado.
10: Toda
8: la
10: vida.
8: Pero, ¿alguna sorpresa, Presi?
10: Mejor. Mi amigo mío, Ronaldo.
8: ¿Alguna sorpresa, presidente?
10: ¿Cómo sorpresa ahí, más?
11: Presidente,
9: tengo ahora bienes, ¿sí o no?
8: Un saludo de parte del Chiringuito y nos alegra. Queremos mucho.
9: Que se lo pasa muy bien a la gente.
0: Bueno, básicamente no pasa res més, sinó que aquest cambrer aquest interromp la connexió quan estava a punt de dir si hi hauria algun fitxatge més d'última hora. No?
6: Era el Paco, aquest és el Paco.
0: Bastant sempre els restaurants que els cambrers en la majoria d'ocasions són els teus millors amics.
6: Home,
0: fins al punt, Cazorla, que si no ho he vist malament, el cambrer li planta gairebé una morrejada en el...
2: Sí.
0: Hi ha petó.
2: I acaba dient que ell va venir quan la porta encara no era president, ell venia de Bilbao, aquest senyor cambrer, li comença a explicar una anècdota i la porta se'l mira i diu, ah, sí? Vull dir que li fot una xapa.
0: Escolta, què vas menjar ahir al Botafumeiro, president?
6: Miri, vaig fer, doncs, un sortit de peix.
12: Uau! Que origen.
0: Home, allà es foten bones mariscades al Botafumeiro.
6: Exacte, mariscada d'entrant.
7: I de principal?
6: De principal, doncs, vaig fer una miqueta de brasa, de pollastre...
0: Tots aquests diners els paga el Barça, entenc, no?
6: No, mai tant. Els paga el soci. I és el millor que hi ha.
0: Doncs convides algun dia. Què més, Cazorla?
2: Ens hem de canviar de tema perquè aquesta nit tenim una cita a Televisió Espanyola amb una grandíssima final.
12: Home, per favor!
2: I és que a la final del Gran Prix del Verano tenim a Polinyà,
0: sí senyor,
2: defensant els colors de Catalunya.
7: Ara.
2: I davant tindran a Quintanar del Rei.
6: Visca Catalunya lliure.
2: Visca. Quintanar del Rei, que si busques a Google, doncs et diu que és un
0: Cuenca.
2: Poble, que és a Cuenca.
0: Que es diu, quan una cosa està molt lluny, diu, això està a Cuenca.
7: Sí, mira.
2: No confondre amb Quintanar de l'Orden, que és a Toledo, val? Que
7: no,
2: ja
7: animal,
2: havia posat Quintanar i estava allà a Toledo.
0: Perfecte.
2: Doncs, i volem recuperar, perquè nosaltres vam parlar el dia que s'estrenava estrenava el Gran Prix, que va començar justament aquesta edició amb Polinyà, per tant Polinyà haurà obert i tancat el Gran Prix, vam trucar gent de Polinyà i vaig parlar amb una noia que es deia Jana i que no sé si serà o no, però ella en el seu dia ens va dir que els havia anat molt bé.
0: Ah?
2: Que sereu els primers.
11: Sí. Seremos los primeros y los últimos.
2: Ah, sí? Ui, això és una bona pista de, que pot, de com pot haver anat el primer dia, no?
0: Boca xacla.
11: Sí, molt bona pista.
2: Vale, vale, vale. Super, Jana, doncs ja intueixo que va anar bastant bé, almenys dilluns.
11: I dimarts també. Dilluns, les dues primeres vegades fa molt bé.
0: I Mas, ah. I Mas també vol dir que ha guanyat, Polinyà.
2: Oh, no sé, espero que sí.
0: O sigui, spoiler, va fotre aquesta noia.
2: Ja, ja, ens ho va dir tot.
0: Pot ser que sigui la primera vegada que Polinyà surt als mitjans per una bona notícia.
2: Sí.
13: És veritat.
2: Crec que sí.
13: No? És la primera vegada que surt per televisió i fins i tot la primera que... No,
0: bueno, ha sortit per altres temes, suposo.
13: Ni a TV3 ha sortit Polinyà.
2: No? No hi ha ni càmera del temps. No?
7: L'última notícia que hi ha de Polinyà és un accident de trànsit on hi va haver diverses víctimes.
13: De la vaquilla, no?
7: No, no, de trànsit.
0: Ah, ho deixem aquí, que torno molta gràcies.
2: No, vosaltres.
0: I demà posarem el moment de la victòria de Polinyà perquè està claríssim que ha guanyat el Gran Prix.
14: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.

0: perquè la relació acabi, diguem-ne, a bon port, que la connexió s'esdevingui a tots nivells, no només física, perquè llavors només fas que tenir sexe i també és important que els cocos connectin. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tercer dia de la temporada, com ho porteu? Bé, no? Encara estem a l'arrencada, no?
1: Sí, encara estem vivint d'aquella petita renda d'il·lusió que tens al setembre, l'1 de setembre, i que mica en mica va buidant-se.
2: Jo estic encara en horari d'estiu.
1: No m'interrompis, tio.
2: Bueno, calla, coi, ja havies acabat. Que dic que ahir encara estava... O sigui, ahir me'n vaig anar a dormir d'hora, en mode responsable,
0: sí.
2: I no, fins la 1 estava... O sigui, no em vaig poder dormir.
0: Ja,
2: encara estic amb el rellotge biològic al revés.
0: Sou com nadons, tots.
1: Sí que som. Sí. I això ens ha portat, Ernest, a voler celebrar amb la resta de víctimes del capitalisme que també s'han incorporat aquesta setmana a treballar amb nosaltres, amb una cançó que esperem que representi a tothom. Quina ha sigut la cançó de l'estiu? La de Julieta!
3: Oh, sí! La
1: doncs hem agafat això i hem dit, què necessita saber la gent quan es lleva al matí amb nosaltres? Doncs, desperta! Oh.

0: programa despertador de tothom.
1: Es buida la platja de cop. Ja no em queden vacances, em sembla molt fort. Encara fa...

0: molta gent que encara està en moda larva, en estat letàrgic. Vull dir que heu despertant ja, perquè el setembre ja és aquí, eh? I hem d'agafar l'arrenc.
1: Valentina, porta l'ukelele, que diu el bo de del Joan Dausà. Escolta, Mònica, dona-li una forta abraçada al Joan Dausà, que sí,
2: ja ho
1: coneixes,
2: farem, per meva.
0: Bé, hem tornat i estem ja a ple rendiment als del matí, Codina, 6 minuts i 2 quarts de 8 del matí. Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Mònica, a veure, hem de comentar aquest titular d'impacte d'avui, que és que l'estiu del 2026 ha esdevingut el més càlid de la història de Catalunya.
2: Tu. Amb temperatures que han estat uns 3 graus per sobre de la mitjana, més del 80% del país, i hi ha zones que han estat 4 o 4 graus i mig per sobre del que tocaria. Zones del Pirineu, punts de l'interior... Molta calor. A més, destaca la persistència d'aquesta calor, perquè si dius uns dies de calor però després respiro i se'n tornem-hi, no. Ha sigut sostingut i hem tingut rècord de dies amb temperatura igual o superior als 40 graus. Han sigut 20 dies. I a Barcelona...
0: Jo ja sóc un entrecot al punt, ja.
2: Sí, i a més no hem pogut respirar ni de nit, perquè a Barcelona, per exemple, hem tingut 59 nits tòrrides. És una dada inèdita. Temperatures per sobre dels 25 graus durant 60 dies, dos mesos sencers.
4: Mare de Déu, perdona, baixeu la música, perquè m'agrada parlar amb veu baixa.
2: Sí.
0: Silenci.
4: Paciència, no. Paciència, santa paciència. Señor, dame paciencia. Pero ya, es un acudit de los genios.
5: Ay, Dios mío. Quina paciència. Señor, dame paciencia. Pero ya. Que era l'acudit de l'Eugenio.
6: És bo, l'acudit. És bo, sí. I nou, és nou d'aquest any o de l'any passat. Sí.
4: Paciència, home, paciència.
0: Mònica, perdona que l'estit t'ha interromput.
2: No, no passa res.
0: No, i sento que ha valgut molt la pena, perquè està tothom per terra descollonant-se amb l'acudit de l'Eugenio.
4: Gràcies.
0: Què deies? Perdona, Mònica.
2: Que porto males notícies, perquè hem tingut aquest balanç de l'estiu, però és que no portem millors notícies pels propers dies, perquè puja la temperatura.
0: No.
2: A partir d'avui comencen a pujar els termòmetres i fins i tot divendres i el cap de setmana es podrien repetir aquests valors de 39-40 graus als punts més càlids del país, cap a les comarques de Ponent. Per tant, una altra vegada, dies de ple estiu amb sol i avui només amb algunes nuvolades al Pirineu a la tarda que podrien deixar algun ruixat, però la resta de setmana d'aigua no se n'espera. I ara mateix entre 22 i 25 graus a Barcelona, 24 a Tarragona i també a Mataró, 19 a Lleida, 18 a Girona i 16 a Solsona.
0: Oh. Gràcies, tremenda. Fins després.
7: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
7: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I més enllà d'aquesta calor de rècord, hi ha altres temes que volem repassar. Mateix amb la Bàrbara Padilla, les notícies. Bàrbara, bon dia.
8: Bon dia.
9: Hombre,
0: Bàrbara Padilla. A veure, va, seriosos, perquè un dia més l'actualitat passa per Ceuta, que hi ha un tremendo fullon.
8: Doncs sí, perquè un informe de la policia espanyola assegura ara que les autoritats marroquines van planificar i executar l'entrada de migrants a Ceuta.
10: Vols dir?
8: Sí, sí, sí, és el que sí. El Ministeri de l'Interior ja ha demanat explicacions als responsables de la policia. I més coses, mentrestant aquí, ara ho deia la Mònica Usart, avui hem sabut que aquest estiu ha estat el més càlid de la història a casa nostra. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que s'han superat els 40 graus en 20 dies diferents. En plan internacional, Alemanya acusa Rússia d'atacar l'aeroport de Leipzig amb un dron que duia una bomba. L'OTAN i la Unió Europea ja estudien prendre represàlies. I un apunt cultural, perquè Miley Cyrus ha anunciat nou disc.
4: Ah, sí?
2: Home!
8: Sí, sí, sí.
4: Ai, que bien.
8: I a més torna als escenaris. La cantant publicarà Bass Persuades el proper 18 de setembre.
0: Com s'escriu? Bass Persuades, abans ho hem preguntat a la Mar i m'ha dit que no...
6: És com
0: no?
6: Sueps, l'has d'escriure com tu consideris.
2: No, jo ho he pronunciat, m'has preguntat què vol dir.
8: Persuades.
0: Sí.
2: Bass Persuades.
0: El títol està aquí.
8: Sí.
0: Aviam. Bass, sí, jo crec que és com el bombo, no la base, no la base que et persuades.
6: Persuasió de baix.
0: Bass Persuades. Bass Persuades.
4: A mi m'han dit Bass Persuades, dic, no, home, jo vaig per Taradell.
6: On és Suïts?
4: Em vaig a fer una volta.
6: Sí, sí.
4: Tanca
6: per fora.
4: El
6: de Taradell.
0: Bàrbara, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins després.
7: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
7: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
10: REC 105 Barcelona. Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
7: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
10: Descobreix avui la música que sonarà demà.
7: Més informació a mmv.cat.
11: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
12: Únic? S'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
16: Qué ambientazo, mano.
15: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
16: Qué barbaridad.
15: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
16: Buena venta.
15: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
16: Ven a por más.
15: ¡Venta! Ocasión Plus.
17: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
18: Escupi.
17: Avui en fem servir moltes més.
18: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
17: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
11: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Això és RAC 105.
10: La teva música.
7: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
19: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
7: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina. Lady.

0: Una bona reserva d'aquesta cançó que ens emociona i ens fa recordar temps pretèrits en què érem més joves i possiblement més guapos i l'havíem ballat molt aquesta a la discoteca, Lady Hear Me Tonight, una mica de disco house d'aquest clàssic. 7 i 34 minuts, tenim actualització, ja sabeu que fem seguiment de com va la reconstrucció del nas de Lucas, de Andy i Lucas.
1: A veces la miro y lloro y lloro.
0: Atenció, perquè Marc Puga ens porta declaracions del Lucas González a l'aeroport de Barajas.
2: Això mateix, les ha donat al sota, no, aquest programa de tenda, l'Alba Carrillo, i és que l'han esperat a la porta d'allà de l'aeroport mentre es desembarcava, sí. I ha aparegut amb una mascareta negra donant declaracions bastant interessants.
0: Sí, perdona, era una mascareta d'Andy Lucas.
2: D'Andy Lucas, i li han preguntat per l'Andy, ha parlat de com té el nas, ha parlat de com es troba.
3: Si la queréis, se vende, se la puedo vender. Tenemos un esto de 7 millones de mascarilla, sí? Que no se vendieron.
4: Mira. El hermano de la Ayuso, ¿no?
3: Sí, sí.
4: Claro.
2: Ha dit que, clar, aquesta mascareta és còmoda, pot respirar i que és igual que sigui d'Andy Lucas, que per ell ara mateix doncs això li va bé. Escoltem-lo.
5: Contento, súper contento con el resultado.
6: Lo primero que pensaste cuando te viste al espejo con tu nueva nariz, Lucas. Muy bien, Marta, muy
5: que bien. Estaba otra vez un poquito más guapo. Un poquito más guapo me veía.
7: ¿Y no podrías enseñárnosla?
5: No, ahora no.
6: La puntita, un poquito. Lucas,
5: tengo unos retenedores puestos que tiene que estar 5 meses. Claro. Tengo la nariz inflada, pero yo creo que voy a estar por lo menos decente.
6: Andy, ¿te ha escrito Andy?
5: No me ha escrito Andy. Yo es que de verdad todavía no sé lo que ha pasado con Andy. Entonces, pues algún día pues me sentaré con él y. Pero que de verdad que lo que quiero centrarme ahora mismo es mejor en mí, en mi familia, en descansar.
0: Sí, y en fer una docusèrie que seguramente vendrás, ¿no? Y fotrás aquí un bon calaix, Lucas,
3: pot dir. Sí, voy a hacer algo en serio.
8: Hòstia, que no s'entén.
0: Treu-te la mascareta.
4: Treu-te la mascareta.
3: No puedo, pues no se puede ver la nariz, que esto todo estaría en exclusiva.
0: Clar, és que entre la mascareta i los retenedores, que no sé exactament com són aquests retenedores.
3: Tenedores, m'han puesto.
4: ¿Tenedores?
3: Dos tenedores, para fijar.
9: Óyeme, déjame que diga una cosa, que dice que yo no le he enviado ningún mensaje, yo sé que te lo envié, lo que pasa es que me tiene bloqueado ahí en el...
4: Al Andy no té mascareta i se li entén menys que al Lucas.
9: Sí, efectivamente, bueno, que yo le envío un mensaje, pero me tiene bloqueado
0: m'agrada molt Andy, que es fa el tonto al Lucas, que diu, jo no sé què ha passat con Andy. Home, sí que se sap,
9: sí,
0: no? Què ha passat, Andy?
9: Si m'ha robat tot lo que tenia, cabrón.
3: Pues no, que no he firmado lo que firmaste, desgraciado.
4: Que no se entiende.
9: Que tú cobras 30.000 euros por bolo y yo 1.000. Entonces,
3: y esos 1.000 me toca un 20% de esos 1.000. ¿Qué has cobrado, desgraciado?
9: Bueno, ahora te lo...
2: Andy, ahora has fet una col·laboració amb Hugo Salazar. És el teu nou Lucas.
9: Sí, es verdad. Vamos a ver si entre los dos llenamos medio concierto de una salita de...
3: Me voy a quitar la mascarilla para decirte eso. De lo que ganes con el Hugo Salazar, el 50% es para mí.
0: Bueno, escolta, sembla... Per unes imatges que van treure en exclusiva els companys d'I Ara Són Solers, sembla que el nas ha quedat bé.
3: Diu
0: que falten 5 mesos perquè s'acabi de sentar, però us ho explicarem quan finalment surti a la llum el resultat definitiu. En parlarem aquí al programa.
2: I també ha dit que ha sigut molt car, perquè hi ha gent que ha dit que t'ha costat 6.000 euros. Diu, 6.000 euros no té ni per a agua. Això que ha costat una barbaritat, aquesta operació.
0: Et dona per un nariu.
3: Per un tenedor, una mama d'au. Ho ha pagat el Andy.
0: Ho deixem aquí, gràcies, Marc.
2: A tu.
0: Vinga, fem un cop d'ull a les carreteres rapidet.
10: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Que ens ho expliqui com està la cosa amb Andy Lucas de fons. Ferran, endiga.
11: Doncs comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'un accident de primera hora a l'A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona doncs obliga a tallar un carril de circulació. Més enllà d'aquesta incidència, tenim retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, cap al nus de la Trinitat i també les dues rondes sobretot en sentit
2: sud.
11: Això és tot des del RAC.
0: Pots dir Ozu per acabar, si us plau.
11: Ozu.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant,
12: de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Pones.

0: la cançó, els Banda Neon, Buss i també Mon DJ, amb aquesta rometa fantàstica que es diu El Ventilador, que ens ha fet molta falta aquest estiu, perquè ja ens ha explicat ara la Mònica Usar que aquest ha estat l'estiu més càlid de la història. A casa nostra, a Catalunya, s'han superat els 40 graus en 20 dies diferents i a Barcelona s'han registrat gairebé 60 nits tòrrides. Per tant, fa falta el ventilador, fa falta el ventiladoret, fa falta un vaporitzador, un ventall i tot allò que refresqui. Seguim.
1: Hi ha moltes coses que no entenc.
0: Estem despertant Catalunya des de RAC 105, des del Matina Codina, i ja sabeu que aquí abordem totes les qüestions virals, també. I en un nou capítol de Vergonya Aliena, els joves de tot el món estan quedant a places i carrers per fer, Sergi Ferrer, batalles de farmejar aura.
2: Són aquestes menes de quedades, no?, de trobades, en les que es posen en cercle i dos joves es posen al mig,
3: sí,
2: fan una sèrie de moviments intentant quedar moralment per sobre de l'altre, sí, i queda a criteri de la gent que està mirant qui ha quedat per sobre.
0: I el, diguem-ne, el termòmetre són els aplaudiments, són els crits
2: el grau d'humiliació que li professis a l'altre sense arribar a la violència física a vegades. Sí. I que, bueno, ells ho entenen, ells.
0: Llavors... són balls del Fortnite, no? Per exemple, el 6-7-6-7, o nens d'aquests virals, no?
4: Bueno, perdona, veient això, cobra importància la frase que vaig dir la temporada passada d'estar ple d'idiotes.
0: Sí, senyor.
2: És veritat, però jo vinc a trencar una llança a favor dels nanos. És a dir, estic fart de sentir gent de dir, oh, quina vergonyeta que fan, no sé què, perquè tots hem vist aquestes imatges i és veritat que haguéssim desitjat quedar-nos secs el dia de l'eclipsi per no veure-les. Però atenció, que nosaltres també fèiem coses que fotien pena i sembla que ja no ens en recordem, eh?
3: Ah, sí?
2: Menys criticar els xavals, que nosaltres hem sigut testimonis de coses com gent que no sabia anar amb skate amb el monopatí i se'n comprava un de molt petit per fer-ho amb els dits. I et venia i t'ho feia a les taules.
0: I et feia un half pipe.
4: Sí. M'imagino que en aquest cas era un monopatit.
2: Monopatit.
4: Monopatit.
2: També hem sigut testimonis...
0: Sí.
2: També hem sigut testimonis de gent que feia competicions d'air guitar, que és allò, tocar una guitarra que no existeix.
5: Ah, sí?
2: I també es posaven enrotllant i ho celebraven molt fort, eh? També jo he vist gent, companys, gent amb estudis, gastar-se 20 euros en una power balance i afirmar que els ajudava a tenir més equilibri quan caminaven.
0: Ah,
6: sí, es trobaven millor tots, eh? Sí, sí, no, jo m'ho noto, eh?
2: Sí, m'ho noto molt.
0: Hem sigut enganyaos, moltes vegades.
2: Gent jugant a tazos, col·leccionant gogos o fent trucs de malabarista de sobte a la plaça amb un diàbol! Que deies, què és això? Com es diu? Que et deies, el diàbol!
0: Sí, però mira, aquesta tendència te la mig compro perquè sí que feia falta un cert talent, una coordinació, sí, no? I a vegades sí que et deixava embadalit, no?, bocabadat.
2: I què fas en un semàfor si no és mirar un nano d'aquests, no? Després també, jo he vist gent posar-se bolquers, i això no fa tant, a un concert de la Taylor Swift per no haver d'anar al lavabo a mig concert.
6: Oli, és veritat.
2: Això crec que no farmeja aura.
0: Li faltava una bullida.
2: També hem vist adults fent aquella cosa que del Bucket Ice Challenge, que agafaven aigua freda i se la tiraven per sobre, i en principi un tio amb esclerosi múltiple es curava a l'altra punta del món. El Mannequin Challenge, que era quedar-se quiet molta estona i que et gravessin, o aquella cosa incomprensible del Harlem Shake.
5: Ostres!
2: Us en recordeu?
0: Mira, el més bo d'aquesta tendència va ser aquest tamarro, que jo el posava a la discoteca. No me'n recordo exactament com funcionava el Harlem Shake.
2: Era el d'intro que diu con los terroristas, sí, i abans que peti la cançó tothom estava normal fent res, i després quan començava la cançó així forta sortia gent fent coses absurdes amb un cubell al cap. És que és com el farmejar aura, però de fa 20 anys.
0: Jolín.
2: Us sembla estrany la frase de farmejar aura?
5: Home,
2: és estranya.
5: Sí.
2: I no és més raro dir què passa mostassa o Effectivi Wonder o què m'estàs container?
4: Sí,
2: tots hi hem sigut, eh? Hi ha adults ara mateix mentre parlem cuidant un bebè de plàstic, un ribon d'aquest.
0: Sí
2: que n'hi ha. Realista, eh?
3: Sí que n'hi ha.
2: I encara hi ha gent que porta la pulsera del Livestrong.
0: Hola. Ai,
2: sí. O aquelles que eren una blanca i una negra entrecreuades.
6: Ah, que això es va acabar el racisme quan la portaves.
2: Sí, i aquell nano que ara vota Vox s'arrencava la negra i es deixava la blanca només.
4: Jo que ara porto l'enganxina de no als accidents, bandera blanca.
2: I es van acabar els accidents.
0: Sí.
2: Jo he vist adults saltant un banc a Plaça Catalunya dient que feien parkour després de veure la peli de Yamakasi. O gent posant a Facebook que la seva relació era complicada. Relació és complicado, no t'he preguntat. Deixeu en pau els fills de la generació que a cada festa, a cada discoteca o a cada esdeveniment social, Ernest, i això ho hem patit tots, aprofitaven per ballar aquesta cançó.
0: Fent el cavall, eh? Fent el cavall. La tecnologia jo crec que ens ha tutat a tots i al final hem d'omplir la nostra vida buida amb tendències tan absurdes com aquesta que ha rebassat el Sergi Ferrer. Una mica també per deixar palès que la tonteria ja ve de molt enrere.
2: Està ple d'idiotes? Sí, que n'hi ha a cada generació també.
3: Està ple d'idiotes.
0: Vinga, algunes tendències d'aquestes que ha rebassat el Sergi són boomers, com la cançó de l'Alan.
5: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Bueno, i com tu, Alan Lillo, que també tens aquest punt de vintage, no?
4: Exacte, aquestes tendències no, però abans la música era millor, Ernest.
0: Home, 200%.
2: Sí, i tant,
4: cunyat. I jo he vingut aquí per demostrar-ho. I per fer-ho, avui m'agradaria recuperar un tema.
7: Aviam.
4: Què dic, un tema? Un himne que el 1991 sonava a RAC 105.
2: Ostres.
4: I ho feia així.
7: Oh! Wow!
4: Cançó icònica del grup britànic REM, arribant al top 5 de les llistes internacionals. Sí, senyor, això es diu Losing My Religion.

0: Una cançó dedicada a tots aquells que ja es podríeu considerar dins de la bossa de Ciutadans i dins d'aquest programa lligats a la veterania, els que ja teniu una certa edat. 7:51, després de la cançó Boomer de la Landilla, us expliquem una cosa fortíssima. I és que es veu que hi ha gent, Marpuga, que està fent servir la intel·ligència artificial per no pagar als restaurants, és a dir, per estafar.
1: Què?
2: Correcte, molt perquè fort. És que la IA ho fa tot, família. Ho fa tot. I ara també pot servir per crear rebuts bancaris falsos que aparenten demostrar que has fet una transferència i no és veritat.
0: Ah, el tiquet del compte, no, per exemple?
2: Correcte. S'han detectat casos com el d'una parella de turistes el 2025 que va intentar pagar un hotel de Cambrils amb un rebut fals de més de 4.000 euros. Clar, molt bèstia. Els treballadors van detectar irregularitats i els Mossos van comprovar que el rebut havia estat generat amb intel·ligència artificial.
3: Que bona idea.
0: Atenció, president. Bon dia.
3: Bon dia. Jo que vaig molt a restaurants, doncs anirem fent aquestes cosetes des del Barça per poder fitxar un jugador, per estalviar.
2: Ah, mira, això tu agafes idees.
0: Seria el simpa de tota la vida, no? Però és evolucionat amb l'ús de la intel·ligència artificial.
4: ¿Por qué tiene que haber guardia de seguridad en los restaurantes para comprobar estas cosas? Claro, yo fuera estado a darse daño en un restaurante.
5: ¿Fuera estado?
4: Fuera estado, sí.
5: Es que no sé ni de quin verb ve.
4: Jo tampoc.
6: Però si tu te les colen sempre amb les fake news.
4: No me colen nada d'eso.
2: Doncs això, Santiago, t'interessarà perquè també ha passat a restaurants. Es poden manipular fotos, imatges i fins i tot el menjar doncs està en mal estat o que hi han insectes, com és el cas de Galícia. Un pèl a un...
4: No fa, molt ben, no fa molt ben dinar tots plegats a un lloc on a la mar tenia com molts pèls al plat. No? Tots els plats que li anaven portant a la mar tenien...
5: Era una truita turca.
6: I no eren pèls de cabell,
2: Ho vaig passar fatal. Doncs a Galícia uns clients van presentar un vídeo manipulat amb la IA demostrant que hi havia insectes al sopar i així evitaven pagar el que s'acabaven de menjar.
0: Calés, no? Fulla de reclamacions. Ah, mira, que m'he trobat el plat.
2: Que també et dic, si ets al restaurant i m'ensenyes un vídeo... O sigui, jo no em menjo el plat, saps?
4: Clar.
2: Ja t'ho has menjat, dius, mira, hi havia insectes, no?
4: Soc molt educat i me l'he acabat per educació.
2: Clar, jo quan hi havia el pèl es van endur aquesta truita, jo no me la vaig menjar.
5: El que heu de mirar és si sou restauradors i us ensenyen un vídeo, heu de mirar si el plat que s'estan ensenyant té 4 dits en comptes de 5, llavors és IA.
7: Perdona, hi havia gent...
0: Atenció, Toni.
7: Això és verídic, que es duia paneroles abans de la intel·ligència artificial, panarola...
0: De veritat.
5: Què s'enduia?
7: Panaroles reals en un petit recipient per volcar-les al plat i llavors, doncs, a l'últim moment deia, mira, perdona, que hi ha una panarola.
5: Que hi ha una panarola.
0: Sí. I te n'has adonat ja, quan només queden les mandrones, amb el parit. No,
7: estava sota de l'empanadilla.
0: Sí, també pot ser que al final del tiquet surti un text que digui ¿quieres que te false otra, no? Otra cuenta del restaurante? O cualquier otro asunto? Perquè la intel·ligència artificial parla castellà millor que el català.
5: Sí.
0: Atenció, Ferran.
8: No, volia aportar que a la intel·ligència artificial hi ha coses que no podrà fer mai.
0: Ah, sí?
8: Com, per exemple, cobrar 600 euros per un menú d'ultació. Això ho farà de la intel·ligència artificial.
0: Això és veritat. Bé, doncs, moltes gràcies al tanto els que sou restauradors o teniu hotels o treballeu en el sector servei. No, gràcies a tu per venir.
2: I felicitats.
0: Just l'endemà que t'hagin entregat la medalla d'or, no?, de la Generalitat. És així.
5: Vas arribar primer.
8: No m'ho crec.
2: Sí, sí.
0: Quina medalla li han donat?
8: Intel·ligència artificial.
2: La medalla d'or de la Generalitat li han donat al Ferran.
8: La medalla d'or de la Generalitat. Que és que ets japonesa, tu, noia.
0: Però per què li han donat, ho sé, o no?
5: Home, no serà per fer marxa olímpica.
2: No, perquè el Ferran és molt reconegut per haver revolucionat la cuina contemporània i perquè és un referent de la gastronomia catalana, de la innovació culinària, i li han atorgat la medalla.
0: No, però que tinc la sensació que li donen tard, no?
8: Molta gràcia.
2: Sí, una mica.
8: Almenys se'n viva. Que sempre serveix, tot i que el meu discurs de reconeixement d'algú en vida s'entén menys que un està mort.
6: No, hi ha un tio al jurat que va dir aquest tio promet, el Ferran Adrià.
2: Aquesta medalla li lliuraran el 8 de setembre, perquè vagi, per si no ho saps, Ferran.
8: Quin nervis.
0: Ara tornem. Gràcies, Mar.
2: A tu.
9: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
10: Això és boníssim. D'on és?
11: És de Dia.
10: De debò?
11: Sí.
10: Molt bé.
11: Avui a Dia, el tomàquet triturat de la marca Dia per només 0,49 al pot de 400 grams. De debò. Molt bé. Dia.
12: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
13: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni patrimoni i la gastronomia del camí.
1: Tota la informació a manresaturisme.cat.
14: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
15: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en...

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: dir la Marta Ferrusola després de baixar del Dragon Khan en la seva primera experiència. És una sensació, és una sensació, aquesta cançó. Tremendo hit que em convidaria ara mateix a agafar els trastos i anar-me'n de festa. Ha estat una de les sensacions electròniques, efectivament, d'aquest estiu, aquesta del duet holandès Another Talk to You. Molta gent l'ha utilitzat per... allò, per fer un reel, per fer una story, un dels hits de l'estiu. Bon dia, Catalunya.
1: Si no t'importa, perdona que interrompi aquest moment de ràdio, de començar una nova hora amb tota la força i l'energia que ens caracteritza, però és que m'agradaria fer un minut de silenci ara que has mencionat a la bona de la Marta Ferrusola.
2: Joder, clar.
0: No penso mencionar mai més ningú que hagi mort per evitar la interrupció constant de Lluís Carut aquí al programa. Bé, les 8 tocades. Gràcies per acompanyar-nos. Que sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant en augment en els pròxims dies. Ja hi estem acostumats.
2: Sí.
0: I hem dit avui que ha estat l'estiu més calorós de la història. Bé, saludem l'equip del programa. Som al Matina Codina. Xavi Cazorla, bon dia. Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
3: A investigar!
0: Home!
3: Oh! Perquè ahir vam rebre el missatge de l'escola de les nenes informant-nos del nom de les seves tutores d'aquest any. I clar, això va provocar una allau de missatges creuats als grups de WhatsApp de l'escola amb pares i mares, tots investigant qui és la tal Martina i aquesta tal Desiree qui és.
2: Ui.
3: Algú té referències d'una Yolanda?
2: Ui.
3: Uau, uau, uau. I tota gent donant les seves opinions random. Jo tinc referències. Fa 2 anys li va fer classe a la cosina d'una amiga meva i bé... El meu fill petit fa 5 anys va fer una substitució a música.
2: Ui.
3: I crec que es va deixar la flauta i no es va castigar. Coses molt ràndom, que era com, val, doncs amb això ens quedem més tranquils. Avui és el dia.
0: Sou així, els pares de
3: l'escola?
0: Sí, sí. Voleu saber-ho tot, no?
3: Imagina que et posen un psicòpata.
0: Sí, voleu la cartilla de naixement, l'Instagram, no? I fins i tot els registres... O no, la base policial, la base de la informació policial. I què penseu fer? Vull dir...
3: No, ara res, perquè clar, no pots canviar-ho, però vull dir que en principi vas el primer dia pensant, ja sé coses de tu.
4: Farà mal. Ja sé qui és.
0: Exacte, no m'estranya que facin vaga amb aquest assetjament que reben.
3: Primer dia que vagin.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
5: Com cridis? Hola. Perdó, estàvem discutint amb el Xavi.
0: A qui vols dedicar el Matina Codina d'avui, 2 de setembre?
5: Doncs a tots aquells que ens esteu escoltant des de la Seu d'Urgell. Si no teniu plans ni res pensat per aquest cap de setmana, avui estem a dimecres, és hora de pensar-ho, ja podeu anar a una pizzeria de la ciutat on us oferiran una especialitat sorpresa.
0: Epa!
5: Yay. Perquè hi ha 5 noies que han denunciat una pizzeria de la Seu d'Urgell després d'acabar urgències amb símptomes d'intoxicació per cannabis.
0: Hòstia.
3: Molt bé.
5: Les anàlisis haurien detectat això, cannabis al seu organisme, i les afectades han dit, a veure, jo no fumo, el meu nòvio tampoc, a casa meva tampoc fuma ningú, això ha de ser la pizza.
4: Que fort.
5: Que això pot passar, que ara no ho explicaré perquè és molt llarg, però a mi al sud-est asiàtic em van posar droga en una

0: pizza, sense jo demanar-la. Aquella vegada no la vaig demanar.
1: Amb quin objectiu fan això a les pizzeries? No?
0: Home, que sigui divertidíssima la digestió, Ernest.
1: Una experiència, quin viatge, no?
0: En qualsevol cas, els Mossos han inspeccionat el restaurant, estan investigant. La propietària, per altra banda, ho està negant rotundament i assegura que això són les noies que van fumar porros i no volen dir-ho a casa.
2: Ui.
0: Jo, des d'aquí, llenço al presumptament, per si de cas és un marrón judicial, i res, doncs la pizzeria no la diré, però aneu a la seu.
1: No vull fer jo d'advocat del diable ni exculpar ningú, però potser se'ls havia acabat l'orenga, no? Marc Puga, bon dia.
3: Hola.
1: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
3: Avui és tan gros perquè torna a la tele Ahora Caigo.
1: No sé per què poses la Rafaela
3: Serra
1: en lloc de la sintonia de l'Ahora Caigo, no?
4: Això què és, Antena 3 o Telecinco?
3: Això és Antena 3 i torna amb el nostre col·lega Arturo Valls després de 5 anys fora de la tele recuperant un dels concursos més mítics, no?, de la cadena, perquè molta gent, jo vaig estagiar músic fent pràctiques i molta gent demanava el Ahora Caigo, que vuelva. Ha vuelto.
1: Jo no he vist mai aquest concurs, però m'agradaria saber quanta gent ha acabat a urgències després de caure al forat aquell.
2: Molt bé, aquest a més el presenta un presentador que ja té nom d'això. Arturo Avall.
3: Avall, clar, Avall. No es farà com es feia, que era cada tarda, sinó que la cadena prepara 4 especials en prime time per veure si aquesta nostàlgia realment fa que la gent a la nit també vegi a l'Ahora Caigo. I recuperarem grans moments com aquest.
5: Oye, y estudias historia, pero ¿qué te gustaría ejercer? ¿Qué te gustaría ser de mayor?
6: A mí, de mayor, no sé, ¿se puede elegir ser dictador o eso hay que...?
5: Pero eso es muy feo. Pues es muy feo, Marc.
6: Que va a ser feo para vosotros, sí, pero para mí no.
1: Clar, és que és una mena de show de varietats, no?
3: Un càsting,
1: sí,
3: ja ho veieu.
1: Ple de friquis, ho pots dir obertament.
2: A veure, el programa aquest, l'única gràcia era veure el concursant fotre's el de lloros cap avall. Lo de més...
1: Aquest és un altre concursant.
0: La canalla.
1: Li va agafar un atac de riure.
0: Com un cavall. És un DJ fent scratch.
3: A mi m'encanta com els vacila l'Arturo i com les converses.
1: On els van a buscar, aquesta gent, de veritat?
3: Fan un càsting guapo.
0: Sí. A un centre de dia.
1: Doncs després d'aquesta bona notícia, li demanarem a l'Ala Lillo que esculli un personatge del programa perquè expliqui l'acudit del dia d'avui.
2: Doncs mira, bon dia, Ernest. Avui es veu que és el dia del coco.
3: Ah, sí?
1: Home, m'encanta els cocos.
2: Sí, a mi també. I tinc el Torrente...
0: Aquí no li agraden.
2: Clar, que diu que vol explicar un acudit. Home, precisament va per aquí els tisos.
1: Vols dir? Endavant.
4: Què passa, xavales?
1: Home, Torrente, bon dia.
4: Bon dia. Hoy es el día de Coco.
0: Ya.
4: Es un día importante para mí. Hay que empezarlo con una sonrisa, con un chistecillo. Dice, mi novia tiene tetas como Coco.
1: Ay, va. No.
4: Y dice, ¿de grandes? Dice, no, de pelos.
0: Es agradable.
4: Alegria,
0: jo, ara que ens estan gravant, el tiro de càmera també m'enfoca a mi i acabarem el Torrente i jo sense feina.
4: Oye, Sergi, ya que estamos aquí...
0: No.
4: Las esperas es lo peor que hay, las esperas. Nos hacemos...
0: Esperas, no està esperant ningú res, sí, ara.
4: Tu me las envenies a mi, ja sí.
1: Esto es culpa del Lillo que ha triat el Torrente, però explicar una acudit en el Dia Mundial del Coco.
0: Bueno, tu li hacía la música al Torrente. Torrente, digue-li al Lillo el que m'anaves a dir, que ell sí que li interessa.
4: Calma, tu...

0: presència al Matina Codina assistint al desembarcament d'aquest clàssic de la californiana Katy Perry, Last Friday Night, que s'ha muntat una bona farra a la qual jo hauria assistit tranquil·lament perquè em va més la festa com tot un llapis. 8 i 10, al Matina Codina continua amb el Xavi Cazorla parlant dels Simpsons.
1: Sí. Perquè hi ha un capítol mític dels Simpsons, sempre que es parla dels Simpsons t'ha de dir que és un capítol mític.
2: Sí, són 9 temporades mítiques totes.
1: On un personatge, el repelent de la classe, el Martin, fa una festa a casa seva a una piscina. I la festa acaba sent un desastre, la piscina explota, marxa tothom i el nano, en Martin, acaba sense banyador, mirant a l'horitzó i diu això.
3: Ha, ha! Oh, oh, la suave caricia de la brisa veraniega.
1: Llavors es posa una música aquí melancòlica.
0: Sí, la festa a la piscina ha sigut un desastre i
1: ha acabat fatal.
0: I això, no?
2: És quan el Bart es trenca la cama.
1: Exacte.
4: Sí, vale. Si són la fiesta en mi casa, siempre se ve a todo el mundo.
1: Sí.
4: Quedo yo solo en la brisa.
2: Sin bañador.
4: Sin bañador.
1: Envía la invitación a ti mismo. Nadie te quiere. Desgraciado.
0: Bé, té pinta de ser un pertorbat aquest
1: sí,
0: tio, no?
1: Doncs resulta que hi ha un artista rock sensing, que és l'Anna Mena, que va anar al podcast Grimmett TV i resulta que la tia imita que flipes el Martin del Simpson i concretament aquesta escena.
5: ¿Habéis visto el capítulo de Simpson cuando de los Simpson cuando se queda la piscina vacía porque sí. va tanta gente a su piscina que le revienta y se queda ahí el pobre que se le explota los calzoncillos y dice, "Oh, la suave caricia de la brisa veraniega."
0: ¡Hola!
5: ¿Y cómo canto? Quédate.
2: Sí, sí, sí.
5: Bueno, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
6: Pero y
2: claro,
6: que sí,
2: ¿eh? Que la noche sin ti.
5: Que la noche sin ti fue.
6: Bien, bien.
7: ¡Qué
6: locura!
7: Sí, sí, sí. Igual.
0: És que és, ja, sabem que és multidisciplinari i molt talentós a l'Anna Mena, però quina sorpresa tots, perquè realment el clava, no?
2: Sí, sí, sí.
5: Ha, ha! Oh, oh, la suave caricia de la brisa.
0: Aquest és l'original i ara Anna Mena...
5: Oh, ¿habéis visto el capítulo de Simpsons?
0: Ara no puc avançar, això és igual. Ho hem sentit tots.
2: Sí.
0: Va molt bé.
8: S'agubiat.
2: Pell de gallina.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí.
7: Ja estem. Ja, després d'aquest silenci ja podem marxar.
0: Ah, no, no, jo és que volia dir una cosa.
2: Calleu!
0: No, per això no anava a publi, perquè dic, és que tenia una cosa a dir i se m'ha escapat. No, que la veig molt tranquil·la, no? Que s'ho va deixar amb les carcasses i se'n va als podcasts fent imitacions.
2: A fer imitacions.
0: Vull dir que...
2: Igual quan arriba a casa...
0: Quina insensible, també.
2: Quan arriba a casa, mira per la finestra i fa... Oh, la suave brisa, no?
9: Sorte que lo has
2: ara
9: dicho.
2: Podem marxar.
9: Sorte
2: ara.
9: Que lo has dicho, eh?
0: Sí.
9: Al final valia la pena.
0: Ara anem a publicitat, calla, Luis Enrique. Tornem amb les notícies del dia i la Bàrbara Padilla.
1: Som pas.
10: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Si vols ser la compra
11: bé a aquest curs comença una nova pàgina amb bona lletra, perquè tens un 30% en tots els quaderns, blocs i llibretes només el 2 de setembre. I a més, un 50% en tots els correctors i marcadors només el 3 de setembre. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
12: 45.712.
13: Em toca. Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
16: Doncs ja s'acaba l'estiu.
17: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
16: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
17: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
16: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: El so de RAC 105.
4: RAC 105.
2: Evoluciona.
11: Què?
2: Sí, sí.
8: Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
13: Més moderna.
8: Més potent.
13: Més potent.
8: I amb tres noves notes.
1: Però què locura és esta?
8: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
13: Renovat.
8: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

0: aquesta marxa matinera que portem els de la matina a Codina amb aquesta artista emergent que s'ha fet un lloc a RAC 105, és l'eslovaca Adela, i aquesta que es diu Ange in LA, al matina a Codina de RAC 105, una cançó que li agrada molt a la Bàrbara Padilla,
1: que sí. S'ha fotut.
2: S'ha espantat molt.
0: Digues, digues, a veure.
3: No, que estava ballant, però m'he espantat amb el crit aquest que ha sonat ara.
0: Sí, sí. Sonat, ja ho has dit bé, ja ha sonat. Està ben sonat. Vale, amb les notícies d'aquest 2 de setembre, que ens les explica la Bàrbara amb la seva veu dolça, la crisi a Ceuta s'embolica una mica més, eh?
3: Sí, perquè ara ha aparegut un informe de la policia espanyola que assegura que les autoritats marroquines van planificar i executar l'entrada de migrants a Ceuta. Veurem ara com es defensa el govern espanyol, que fins ara sempre ha exculpat el Marroc.
0: L'altra notícia del dia és la calor que ha fet aquest estiu i ha fet història, de fet.
3: Sí, ha estat el més càlid de la història a casa nostra. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que s'han superat els 40 graus en 20 dies diferents, i a Barcelona s'han registrat gairebé 60 nits tòrrides.
0: És un miracle que estiguem vius. I Netflix estrenarà una sèrie documental sobre l'actor Matthew Perry de Friends.
3: Tindrà tres parts i explicarà la vida de Chandler de Friends, que va morir, recordem-ho, de sobredosi l'any 2023. S'estrenarà el 27 d'octubre.
0: I acabem amb la notícia absurda d'aquest matí. I és que aquells que aquests dies heu viatjat a Londres, que sapigueu que us podríeu haver allotjat en un lloc molt especial.
3: Sí, i concretament a la residència del primer ministre britànic.
1: Què dius?
3: Sí, sí, el famós número 10 de Downing Street.
0: Clar, ell deu estar platjat ara, ho suposo.
3: Sí, aquests dies està
4: platjat.
3: El fet és que es podia reservar a Booking, l'anunci ha estat durant 2 mesos, ara ja no, i l'han tret perquè formava part d'una campanya per demostrar que la plataforma no revisa els apartaments turístics que hi apareixen i que hi acaba publicant qualsevol.
0: Ah, però era mentida, no? Era mentida, era una estafa, no? És que jo t'anava a preguntar pel preu. No, no, sortia un preu així fictici, no? Fantasiós, no, eh?
3: No ho sé.
0: Va. Però... Quan pagaríeu per dormir al 10 de Downing Street?
1: No més de 60 euros la nit.
2: Jo no pagaria.
0: Bueno, gràcies, Bàrbara.
3: Fins ara.
0: Seguim amb David Guetta, que ja sabeu que ens encanta, amb el Forever Young.

0: que tothom canta i balla les pistes de ball gràcies al David Guetta, que efectivament sembla que ella hagi pres un elixir de l'eterna joventut perquè frega els 60 i està... Escolta'm.
1: Está buenísimo.
0: Sembla que en tingui 24.
1: Está muy en forma, ¿verdad? Sí, sí. Que lleva esas camisas de tirante.
2: Ara.
1: Con esos músculos.
2: Ara.
1: Ai, sí, sí. Guetta.
0: I no sé si s'ha fet un trasplantament capilar o no, però té una melena tremenda.
1: Ostres, ja li demanaré una targeta, doncs.
0: Vas una mica tard.
2: Demana-li vàries, per si de cas.
0: No, perquè...
3: Tápate la cabeza con la tarjeta.
1: Sí, calvorota.
3: Ah, ah, ah,
0: no, perquè tu saps que per fer uns implants capilars necessites zona donant, no?
1: Sí.
0: No sé quina zona traurien.
1: No, però no diu que és així com a la nuca, no?
0: Sí. El...
2: Jo te'n dono, d'on els vols?
0: Escolta'm, seguim en aquesta setmana de reentrer, de tornada al matí a Codina, a la rutina. Molta gent doncs torna a començar la feina, aviat les escoles també, i per endavant queden molts mesos i molts dubtes sobre què ens depara aquesta nova temporada. Per aquest motiu, hem volgut convidar el nostre tarotista de confiança, el Sandro Feil.
4: Hola.
0: Bon dia, Sandro.
4: Bon
1: dia a todos. Sandro Feil, para servirles a todos ustedes.
3: Olé.
1: ¿Qué tal, cómo estamos?
3: Bueno,
2: bien.
0: Tantanassos, sí, sí, adaptant-nos a la nova rutina. Sí.
1: Me han dicho que quieren saber lo que pasará en los próximos días, ¿sí?
4: Sí.
1: Déjeme que vaya poniendo ya el contador en marcha.
4: Ya, aguantem.
1: Le recuerdo que el precio por consulta es de 45 euros y la primera es gratuita.
0: Ja, però si l'encertes, valdrà la pena.
2: Home, és caret, eh?
0: Sí, sí. Volíem fer unes quantes preguntes. Paga el Sergi, avui.
2: Què?
0: No, la primera pregunta és gratis, eh, dius, sí. Sandro?
1: Correcto, però l'acaba de gastar.
2: Ui, ostres!
3: Ah! Que llest!
4: Quina ràbia.
0: Bé, doncs la pregunta és obligada, aquesta és la primera de pagament. Com serà la tornada a la feina de tots els catalans que ens escolten? No sé si se superarà ràpid aquesta crisi postvacacional, Sandro.
1: Venga, vamos a ver cómo será esta reentrada, vamos a ver. Me sale la carta de la muerte.
2: ¡Qué Dios!
0: Yo,
1: veo mal humor.
4: ¿Ah, sí?
1: Veo malos humos. De hecho, veo una bronca de este programa, dentro de este programa, entre vosotros, ¿sí?
2: ¡Ay, Dios!
1: Será la semana que viene, el próximo martes.
0: También que habíamos comenzado.
1: Cazorla y Sergi se pegan en el office y entra Codina en la sala.
4: ¿Para qué? ¿Para poner paz?
1: No, para meterle a Sergi.
4: ¡Ah, guarda, guarda!
1: Entre Cazorla y Codina les dura dos minutos.
2: Sí. Pero esto pasa cada temporada, que
0: exacte,
2: me pega el jefe.
0: Exacte, això no és novetat, vull dir, no t'has mullat gaire. Un altre tema que volem comentar és l'entrada dels nens a l'escola, que teòricament és dilluns, perquè no sabem com serà, si es perdran el primer dia per les vagues del professorat o com anirà el tema, Sandro.
1: Venga, vamos con los niños y esa huelga, vamos a ver.
2: ¿Esa huelga, has dit?
1: No, esa huelga.
0: Ah. No el distreguis, que està amb les cartes.
2: Les cartes de cartró.
1: Usted tiene la cabeza muy grande, ¿no?
2: ¿Solo dice las cartas?
3: La carta de Doraemon.
0: Anem amb la reentrer escolar.
2: Com està allargant per cobrar.
0: Com anirà, va.
1: Sí, no? A ver, lo veo complicado. Veo puertas cerradas.
0: Uy.
1: Veo ese primer día con puertas muy cerradas. No, además me sale la carta de los novios de mar.
0: No sabía que existía aquesta carta, però què vol dir aquesta?
1: La carta de los abuelos, sí. que van a tener que quedarse con los niños.
2: Ah.
1: Habrá huelga finalmente de profesores. Se va a empezar el día 9.
0: El
1: 9? El 9 de setembre. Sí.
0: Bueno, de fet, he dit el 9 com flipant.
2: Sí, ja és l'endemà, no?
0: L'endemà, no?
1: I ojo, porque, un momento, porque estoy viendo también aquí una noticia muy, muy importante, muy potente.
2: ¿Qué?
1: Un jugador... Veo que te interesa mucho.
2: Ah, sí, perquè és molt potente, molt important.
0: Sandro, va, centra't.
2: No serà tan important.
0: És que ens està cobrant, va.
1: Un jugador de futbol.
0: Sortirà cara, això.
1: Que va deixar su selecció.
2: Sí, però si això ja ho sabem, que és el Messi. Arnés està allargant la cosa artificialment. Sí, això va sortir la setmana passada.
1: És un futbolista argentino.
2: Que...
1: Un futbolista top. Lleva el 10 en la espalda.
2: Que sí.
1: Habla menos que una piedra.
2: Però sí, ja ho sabem. Bueno,
1: i segurament vaig a deixar la selecció.
0: Com que ja estàs en aquell punt que estàs allargant per ampliar la factura, ho deixarem aquí. Sandro, moltes gràcies.
2: Quant ha costat?
1: Ha costat 243,9.
4: Mare, adéu, i no dic res.
0: Doncs adéu, adéu, que no volem que pugi més.
1: Bendiciones y buenas noches.
0: Bueno, al final hem sabut, però, que hi haurà vaga dilluns,
2: Ah, això
0: gràcies,
2: sí.
0: Sandro.
1: A ti.

0: Aquesta és la cançó que ha versionat el Matina Codina per donar la benvinguda a la sisena temporada del show matiner de RAC 105. En lloc de Julieta hem posat Desperta. Després la tornem a escoltar, però aquesta on és l'original de Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Un disc amb la calor que ha fet i està mig desfet. Bon dia, Mònica Usart. Perdona.
2: Hola.
0: Hòstia, tu.
2: Hola, què tal?
0: Bé, home, bé, avui sí, sí. Una mica corpresos amb el Culturçat, amb aquest titular que has portat, que és que ha estat l'estiu amb més calor de la història al nostre país.
2: No, exactament, sí. Ha sortit aquest balanç del Servei Meteorològic de Catalunya amb aquestes temperatures que de mitjana han estat uns 3 graus per sobre del que tocaria. I a més hem tingut aquesta persistència tant de dia com de nit de tanta calor, amb rècord de dies amb temperatura igual o superior als 40 graus, quan fa uns anys pràcticament no s'arribava ni un dia a l'estiu, imagineu-vos. Hem tingut, doncs, aquests 20 dies de 40 graus o per sobre, i a Barcelona hem de destacar les nits tòrrides, que ascendeixen a 59, gairebé 60 nits amb temperatures per sobre dels 25 graus. I de pluja poca. Sí que tenim aquesta zona al Camp de Tarragona, on hem tingut un parell de dies d'aiguats que han disparat el registre de pluges, però la resta hem tingut un estiu més aviat sec, com ahir comentaves tu, Ernest.
0: Sergi, tenies una pregunta per Ramon.
3: Sí, molt ràpida. He vist a Twitter una meteoròloga, crec, que deia que aquest serà el primer hivern sense fred. És veritat, això?
2: No,
3: Quina meteoròloga? No t'ho vull dir.
4: Digueu,
2: home, digueu.
3: Bueno, ho buscaré, no? És que se m'ha anat a Twitter. Apretes un botó i se
2: pensava que l'estava descobrint perquè era amiga teva.
3: No, tinc amigues jo.
4: Twitter i vídeo guarro, eh?
0: De moment, un aquest categòric, això, no?
2: Aquests titulars jo crec que s'han d'evitar. Sí, pots dir, la temperatura estarà per sobre o per sota del que tocaria, però dir que no hi haurà hivern, llavors la gent ja guarda la roba d'abric, es pensa que tot l'any anirà amb sandàlies. I va haver un any que va sortir el titular, aquest any no hi haurà estiu. I al meu entorn hi va haver una persona que va dir, aquest any me'n vaig a Andalusia perquè han dit que no hi haurà estiu.
3: Com si ho prohibís l'illa, de sobte.
0: I va tornar fet un tros de carbó.
2: Clar, això ho hem de tenir.
4: No hi ha canvi d'armari.
5: En tot cas, tots aquests estudiets que traieu els meteoròlegs no serveixen per res. Per dir que ha estat l'estiu més càlid de la història, no cal un estudi.
0: Home, perdona, si ho diuen les dades...
2: Cal les dades, perquè si no després la gent ve a dir, sempre fa calor a l'estiu. Però mira quina calor ha fet.
0: A mi em poden robar l'estiu, però que no em robin les vacances. Mònica, moltes gràcies. Dos quarts tocats de nou.
2: No, encara no he fet el temps.
4: T'ha acabat encara, Ernest.
6: A més, és un cap de setmana amb molta xafo.
0: Va, sisplau, que ho expliqui la Mònica. Farà calor, va.
2: A mi no em piquis,
6: M'has picat la cara.
2: A partir d'avui pugen les temperatures i ho faran més a finals de setmana i farà molta calor. Més pròpia del mes de juliol. Re, molta calor i re d'aigua i molt sol.
0: Ja ho havia dit jo, això.
2: Ara ha fet el temps.
4: Adéu.
0: Gràcies.
4: Adéu.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Puga, va, som-hi, anem a explicar aquest estudi científic que ens portes avui, perquè potser hi ha gent, no, que acaba de tornar de vacances més enamorat o pensant que aquest és l'últim estiu que passen junts. De fet, parlem de divorcis i les vacances, no?
8: Sí, parlem d'un estudi de la Universitat de Washington que va analitzar els registres de divorci de l'estat de Washington durant 14 anys seguits.
4: Hola!
8: Clar, no. I es va trobar un patró que es repetia sempre cada any, constantment, i és que els divorcis tenen dos pics molt marcats cada any. I és el mes de març i el mes d'agost.
0: Ahí está, exclusiva.
8: I el pic d'agost, concretament, arriba just després de les vacances d'estiu.
0: Ai!
8: Clar, per tant, just després d'aquest gran període de vacances.
0: I a més, això encara hi ha, a més, com que fa tanta calor, la calor posa de mala llet i discuteixes més encara.
8: Ara. Clar, per què passa això? Discuteixes més i els investigadors el que diuen és que les vacances funcionen com una mena d'última oportunitat de les parelles de dir, mira, estem malament, ens donem aquest mes per veure si això, no? Ens reconciliem o realment ens acabem matant.
4: Imagino que els viatges afecten negativament moltes vegades, no?
8: Afecten negativament quan passes més temps amb la teva parella, tens més expectatives, també si tens fills, claro, alguns casos a l'estrès...
3: Claro. Millor això que la gent que té un fill per intentar arreglar-ho, després el nen allà, en plan, perquè s'han separat els...
8: Això és veritat.
4: No se conoce que en verano hay más tiempo para tocar los huevos, la mujer, claro.
0: No, però vull dir que l'estiu el que fa i les vacances a vegades és la gota que fa vessar el got, però la relació ja ve malament.
8: Ja ve malament, no és que et diuen si s'hagués de vacances.
3: Compreu-vos un pis que també va bé això per arreglar les coses.
4: No, no va ja ja ben armada a l'apartamento de la suegra, que entonces son doblemente tocado los huevos.
2: Claro.
6: No em parlis de la suegra. No,
0: l'altre dia parlava amb el meu perruquer i em va dir que... No, que diu que diu, això d'anar de vacances en família i amb els nens, diu, no és anar de vacances.
4: No, no, no.
0: No és anar de vacances. Bé, alguna dada més sobre aquest...
2: Res, que es va repetir la mateixa investigació als Estats Units i els pics sortien igual al març i a l'agost, per tant, ja sabeu, si us heu de divorciar, perquè ara és el vacances moment, no? I plin.
0: Ja està, poseu aquest tros, poseu aquest tros del programa del Matina Codina, seieu la parella i poseu això. Mira, has sentit aquest estudi de la Mar Puga? Doncs nosaltres farem engreixar aquesta dada. Ara tornem.
7: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
9: RAC 105 Barcelona.
10: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
11: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
10: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
11: Esclar, i que...
7: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
12: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
13: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
14: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
15: Esto promete, Manu.
14: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza en Tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
15: Huele a compra, Manu.
14: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
15: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
14: Venga. Ocasión Plus.
16: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
17: Únic? S'escriu amb H o sense H?
18: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
15: Esto promete, Manu.
14: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza en Tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
15: Huele a compra, Manu.
14: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
15: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
14: Venga. Ocasión Plus.
0: Rock Sensing. Primera, segunda. Vinga, seguim al Matina Codina parlant de guais. Ara us ho explico, perquè si estàs fart de menjar-te cada cop els embussos tot sol al cotxe, has de descobrir guais. Ah? Escrit W-A-I-I-S. Amb guais podràs trobar persones amb una ruta similar a la teva i compartir cotxe i reduir les despeses del viatge. Fixa't que bé, tu.
6: Hombre, y encima puedes conocer a gente, ¿verdad? Y quién sabe si puede haber alguna cosa más.
0: Per afavorir les... Ah, exacte, per afavorir la sostenibilitat i també l'economia, tu. De camí a la feina, cap a la uni o cap allà on vagis, amb Guais tindràs més companyia i menys despeses. Entra a guais.es, W-A-I-I-S.es.
6: Ah, clar que sí, a més és molt guais.
0: Exacte.

0: força el seu esperit potent i èpic. De nou, el Batira Godina amb un dels hits del seu nou disc Nexo. Això es diu Me acuerdo de ti, quan em llevo i quan me'n vaig a dormir.
1: Que maco.
0: Per cert, que Nil Moliner traurà una cançó amb els seus grans amics Ginestar.
1: Home!
0: Surt aquest... avui què és? Dimecres, no? Sí, aquest divendres, dia 4 de setembre.
1: Ole!
0: Ja sabeu que són dos artistes doncs, molt melòdics, amb gran sensibilitat, romàntics. Veurem com sona aquesta cançó. Evidentment, la descobrireu aquí, a la vostra ràdio.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Vale, i anem a repassar una mica a l'os destacat de la tele.
3: Sí. Ai, quins nervis.
4: Sí, en les darreres setmanes han passat problemes greus a Ceuta. Hi ha un... Bueno, hi ha un pollastre important allà. I qui ha anat a solucionar-lo és Risto Mejide.
5: Oh, ah, molt bé.
4: Crec que és la persona indicada per anar allà...
0: Més que solucionar-lo, ha anat a fer una cobertura una miqueta tensiosa.
5: La gent de Ceuta ho demanava, que venga
4: sí.
5: Risto.
4: Aviam. El presentador de 4 s'ha instal·lat allà per tractar aquesta situació i es va donar un moment una mica incòmode perquè Risto va portar el seu programa a un guàrdia civil musulmà.
5: Sí, bé. Ah, no lo conozco. Entonces.
4: I volia que aquest home digués, el guàrdia civil, que el que està passant allà és una invasió. Mm-hmm. Volia, concretament, la paraula invasió és el que a Risto li venia de gust.
5: És el que la ultradreta està intentant...
4: Exacte, volia que digués invasió a tota costa. No? El problema és que l'altre no ho va fer i, bueno, clar, l'anava forçant, no ho va fer i va quedar una mica estrany al moment.
6: ¿Qué tal, compañeros? Sí, aquí estamos. Estoy con Rashid, él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Guardia Civil. Solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad, porque después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
7: Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
6: Vale, pero no me has contestado. ¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
7: No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
6: Bueno, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con Rafi.
0: Anem a publicitat i jo ara, ara et dic el que has de dir en antena, no? I quan tornis dius que això és una invasió i que no és una crisi humanitària.
8: Si no dices invasió, no vas entrar en todos mentir.
5: No cruzas la passarela.
0: La veritat és que entre l'Anna Rosa, la Sonsoles, el Risto Mejide i tal, que per cert, a Catalunya aquests programes estan fent molt mala audiència.
5: Que es fotin.
0: Tots aquests...
4: Ah, sí?
0: Sí, aquests programes de... Sí,
5: de merda,
0: de merda no estan funcionant.
4: Ara que mencionaves Sonsoles Ònega, hem de dir que no és l'únic problema que té aquesta dona d'actualitat, sinó que també el tema dels noms li costa una mica perquè va convidar l'Àngel Llàcer.
5: Sí, recordo que feia la Sonsoles.
4: Vas estar amb la Sonsoles Àngel Llàcer, recordem que el nom és... Bueno, tampoc és tan complicat.
5: Hi ha molta gent que em diu Llàcer, que això em fa molta ràbia.
4: D'acord.
5: Em surt la diarrea, em torna la diarrea.
4: Doncs la Sonsoles va tenir encara més problemes que Llàcer per anomenar-te.
9: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
10: Hola,
9: Ángel...
3: Ángel.
9: Ángel.
10: Es que me llamo Ángel.
9: Perdón.
10: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
9: ¿Sí?
10: Sí, claro.
9: Bueno, pues Ángel...
10: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
9: O lo bonito que tú eres.
10: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
9: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
3: Ángel.
9: Ángel Llàcer.
3: Ahora sí.
9: Ella te llama...
10: Hola, dice...
9: Ángel... Pues Ángel Llàcer, ¿no?
11: Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular...
10: Bueno.
5: Sí, és que m'hi deia com Àngel, sí. Com tenen un nom de vedet del Molino, escolta.
0: L'Àngel li diu, tu, digue'm com vulguis, perquè seràs incapaç, per la teva catalanofòbia i el teu paladar
5: absolutament espanyol. Bueno, i perquè és tonta també, és tonta aquesta dona.
12: Home, tampoc, sí que és tonta, sí que és tonta.
4: A mi m'encanta quan diu, bueno, és que me llamo Àngel.
12: Ja,
5: lo has dicho
0: bien. Sí, però és veritat que he trobat a faltar que fes un Josep Lluís Carot Ruïra, en aquell programa de televisió espanyola, que el públic li preguntava coses que li deien José. Va dir, no. Jo em dic Josep Lluís Carot Rovira, aquí i a la Xina Popular.
5: Ah, no, però a mi m'ha d'igual. Però
0: tu
5: com
0: et dius? Àngel Llàcer.
5: Però jo, quan estoy en Madrid, soy Ángel.
0: Tan difícil, tu.
5: Bueno, porque estoy en Madrid vendiendo musicales, soy Ángel Llàcer.
4: Ets d'aquests.
12: Això li passa a l'Arús, també, que depèn de la tele que estiguis, Alfonso o Alfonso.
4: És veritat.
12: Això jo no ho entendré mai. Tu tens un nom, trien un.
0: Sí, però tot té un preu, Sergi.
12: A tu et van dir Ernesto l'altre dia, que et van trucar una gent d'aquesta comercial, i van dir, hola, Ernesto Codina, i
0: va
12: explotar l'antena de Movistar.
3: Els meus pares, per evitar problemes, ens van posar noms que no es poguessin traduir. Víctor i Mar.
12: Està molt bé.
3: Així van dir, mira, saps?
4: Estaríem hores escoltant aquest tipus d'anècdotes.
3: Gràcies.
4: No, és broma. Però acabo un muntall de ràdio, però que parla de tele. És que ahir estava escoltant el versió RAC1 i vam posar aquest tall que posaré ara, perquè em va fer molta gràcia. Una senyora va trucar a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio, gran programa.
12: I, sí, home, millor persona.
4: Una mica fluixos de trucades, perquè des que va arribar a internet
0: ja fa un temps.
5: Sí, sí. Però hi ha un...
0: No truca ningú.
5: La gent que truca ja no dominen gaire l'internet.
0: És,
5: ja,
0: cert,
5: ja,
0: és cert, és cert.
1: Que
0: és...
1: em presenta la gran Marta Romagosa.
13: Ara, la meva dona. Aviam sí. què dieu, perquè estan explotant els testicles.
1: I
13: ja.
1: qui va trucar?
3: Hola,
5: que bèstia. Bueno, una mica, aviam si diràs pitjor tu que nosaltres.
3: Déu-n'hi-do.
4: Doncs va trucar una senyora que estava disgustada, oh, sí. estava una mica enfadada per la programació de TV3 de l'estiu. Mm. Llavors es veu que aquesta dona truca a TV3 i no li fan cas, llavors va dir truco a Catalunya Ràdio, que són els mateixos. I va passar això.
14: Jo el que volia comentar és a veure la gent que no podem marxar de vacances, a veure quin mal li hem fet a TV3 i Catalunya Ràdio que ens facin uns programes el mes de juliol i agost tan pèssims. Cap any hi han set tan fluixos, però més que res és que hi havia estones que ni tan sols feien programa, comunicaven amb el 3CAT, Info 3CAT, i ens fotien les mateixes notícies una vegada i una altra, sense allò com la letra com sangre entra. No puguin mirar la tele catalana, que per això la paguem, i tants diners que paguem. Si resulta que no podem refiar-nos de que hi hagi un programa d'entreteniment o d'informació, ens ho repeteixin tant i tant, com ara TV3 els matins de tot el mes d'agost, ha estat horrible. Llavors vols trucar per dir-ho i et surt una bleda allà a l'atenció a l'audiència que se li nota que està cansada, que no té ganes ni de haver-se de notar el que li estàs dient. Ja està bé.
1: Aquella senyora, t'ho imagina't aguantar la torra, la senyora d'atenció a l'espectador, d'aquesta senyora queixant-se, quina culpa té la pobra senyora.
13: No, perdona, però si aquella senyora, la del telèfon, dic, es dedica...
1: No, senyora, bleda.
13: Una bleda, clar, és que si es dedica amb diners públics a aguantar, doncs, trucades, el que ha de fer és respondre-les correctament.
1: Per ser l'Illo, no sé si t'has sentit interpel·lat, perquè tu feies un programa aquest estiu.
4: Sí, no, mira, no m'he sentit interpel·lat perquè ha dit els matins, i el nostre anava al migdia.
1: Crec que en general ha dit que en general la programació era pèssima, no? I aquestes connexions constants amb la roda del 3CAT Info, que ningú sap com es diu la roda...
5: 324.
12: Perquè li canvien el nom cada dos mesos.
1: També li diré que aquesta senyora, és veritat que paga impostos, però que el ventall de canals és, avui en dia amb la TDT,
5: és
1: gairebé infinit. Vull dir que si no t'agrada TV3, posa una altra cosa.
5: Pot tenir una àmplia oferta de canals en castellà per mirar.
13: Exacte, però,
12: aquest és el problema.
13: Però és que no, el problema no és aquest. És que aquesta senyora té raó. El que sí que paga ella amb impostos és TV3. Llavors, per molt que posis Antena 3, si està pagant TV3, té tot el dret a queixar-se.
5: També et dic una cosa, ha de ser guapo treballar un dia en el servei d'atenció a l'audiència de TV3 i agafar trucades d'allà de gent queixant-se. Ha de ser...
1: Sí, és secció per Matina Codina, totes les trucades que reben aquesta centraleta.
12: Has d'aconseguir una plaça de funcionari allà.
1: No he mirat ni un dia TV3 aquest estiu, no sé què han fet.
4: Doncs mira, feien els zones de
3: pinxo. Doncs jo l'he vist, perquè he mirat el nostre company Alan Lillo a TV3.
4: Gràcies, Marc. Gràcies.
1: Demà explicarem que hi ha un altre membre d'aquest programa que debutarà a la televisió de Catalunya.
12: Què? Ai!
1: Si voleu saber demà a aquesta hora, ho explicarem aquí al Matina Codina. Alan Lillo, moltes gràcies.
4: A vosaltres!
2: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: una cançó bailonga, fantàstica, per treure't el maluc de lloc. A mi no em veureu mai plorar en una discoteca, no sé que estigui tancada. Ara la gent on plors a l'oficina, no? Perquè aquests dies són dies de plorar a l'oficina.
1: Sí. Bueno, perdona, hi ha gent també ara que no és una moda, això, de plorar, llavors es fan com una story. Veu que es grava
2: una mola,
1: plorant perquè està com amb depressió,
2: està de moda, molt de moda. És una tendència.
0: No, però el morbo cotitja clarament a l'alça. Bé, després d'aquest hit del Cather Crying Hot de Discotec, ens veiem obligats aquí al programa a tornar a parlar d'aquesta tendència de vergonya aliena que es diu farmejar aura, Sergi Ferrer.
2: Sí, perdoneu que insistim, però és que és parlar o d'això o de lo de Ceuta. És aquestes coses que fan els joves, que s'ajunten a la plaça i fan uns moviments que ningú entén perquè són coses de jocs i d'internet, i llavors el que el públic considera qui ha sigut el que ha quedat moralment per sobre de l'altre.
0: Aura, la traducció seria al final singularitat, personalitat, energia, no? Seria això,
2: sí, de dir... O sigui, tu imagina't una pel·li del Jason Statham que acaba de matar un tio, li ha fotut un tret sense mirar,
3: sí,
2: i dius, ua, quina aura. Pues això, però sent un nen de 12 anys amb els pantalons caiguts.
0: Sí, que sembla que tinguin atacs molt bèsties d'epilèpsia.
2: Sí. Doncs aquestes batalles que tots hem vist estan produint situacions insòlites, coses mai vistes. I és que, per exemple, tu a una empresa pots demanar-te un dia lliure si has de fer una mudança, no? Segons conveni, dos dies l'any per assumptes personals. Sí. Però aquest treballador que sentirem ara va parlar amb una reportera i es va queixar que a la seva empresa no li permetien això.
4: Yo falté el trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura. Y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado, porque encima quedé en segundo puesto y me quiere descontar el sueldo de este día. Pero si me llega a hacer eso, la verdad es que le voy a hacer tremendo juicio, porque me parece que es una falta de respeto y no da.
2: ¡Oh! És a dir, el treballador va demanar... Bueno, no va demanar permís, va faltar a la feina perquè hi havia una competició de farmejar aura a la seva localitat. Mm-hmm. Va anar-hi. Des d'aquí, el meu reconeixement va quedar segon.
5: Ah,
2: és fàcil. No és fàcil, perquè aquests nanos estan obrint camí a les que vindran després.
0: És trist, diu, encima he quedado segundo. O sigui, a sobre que em descompten el dia, no he ni guanyat.
2: Exacte. I el cap, suposo que li va dir que vas tenir un accident, un problema o algo. Va dir, no, estava farmeando aura en la plaza. I va dir, vale, pues te va pagar tu padre.
0: I jo primer li diria que li descontaria, però després, per l'exercici d'una estada de transparència i sinceritat, no, que el tio ha dit, no, és que he faltat perquè volia anar a fer aquesta cosa que a mi em fa feliç. Potser no li desconto el dia.
2: Doncs t'agafo la paraula, Ernest, perquè mai se sap quan jo puc necessitar un divendres per farmejar.
0: Espera, però al final sempre, diguem-ne, que tot acaba en benefici meu. Diguem-ne, que és que si tu ets feliç, ets més productiu.
2: Clar.
6: Jo també li pagaria a Naura a final de mes.
0: Està tothom fatal del cap. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
2: De res.
0: Arribarem a les 9 amb música catalana de primer ordre.
5: Home!
0: Amb un tio i els seus companys, que aquest any el Josep Montero serà l'encarregat de triar la selecció musical
5: del Piro Musical de la Mercè, o què?
2: No cridis, Josep, sisplau, que és molt d'hora.
5: És que és perquè ja estic preparant-me per quan sonin els petardos.
2: Però que tens micro davant, no cridis.
0: Jo, mira, pronostico que aquesta la posaràs en la selecció musical del Piro Musical d'aquest any de la Festa Major de Barcelona. És Elefants, Oques Grasses.

0: segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
2: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26% i 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
3: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
4: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
5: És passar corrent davant la Sagrada Família.
4: És sentir la brisa del Mediterrani.
5: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
4: És monumental.
5: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
4: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
5: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
8: Tu!
7: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic.
9: Cada matí a RAC 105.
7: I el segon tercera.

està forta en aquests moments en la programació de RAC 105. És la nova del nord-americà Teddy Swims, una cançó que va cantar per primera vegada al Coachella 2026, que es diu Mr. Know It All, ambiental, atmosfèrica, sensacional, 9 i 3 d'aquest 2 de setembre, ràdio en directe, RAC 105, matina acudint al teu show d'Esparta.

0: que et porta a una altra dimensió. I la primera secció del cor de la temporada aquest dimecres amb la Mar Puga, parlarem de com han passat l'estiu els famosos. Quanta purpurina, Mar? Quanta
1: purpurina. M'encanta aquesta cançó, que sigui la cançó d'aquesta secció, no, ja definida. Sí, parlem de l'estiu dels famosos, començant per l'única cosa del futbol que m'interessa a mi, que és Ferran Torres.
2: Home, sí, s'exagerarà.
3: Un tiburón!
1: Dieu, no t'agraden ni joves ni futbol. Toma, ara el Ferran Torres.
0: Ara que... és un dels sex símbols, no?
1: M'encanta.
0: Dels jugadors de futbol actual.
2: Home, ves a posar el cabell d'efecte Mojado, no? Perquè sempre quan surt es posa l'aigua.
1: Doncs el Ferran ha aprofitat l'estiu per començar la seva nova etapa de luxe a París.
0: Ara és Ferran Torres.
1: Ferran Torres.
3: Aquest és un traïdor, que va parlar malament del Barça.
1: Doncs el Ferran busca casa a París, aprofitant el seu fitxatge al PSG, ho dic bé?
2: No,
0: sí.
2: Has dit TSG?
1: No, P de Pamplona, bueno, de París. I vull dir... Sí, és igual, s'ha entès. Anàvem bé.
0: És Pamplona, Sant Gervain,
1: no? No, ja sé que és París, però em referia... És com a la ruleta de la suerte,
0: sí,
1: que dius
0: sí,
1: P de Pamplona.
0: Ho hem entès. Va,
1: mentre ho fa, el futbolista s'està allotjant al France Paris, que és un hotel de 5 estrelles, amb rooftop vistes 360 de la ciutat.
0: Home, no dormirà una tenda de campanya.
1: Doncs la Torre Eiffel, i aquest hotel té piscina, spa, gimnàs i fins i tot un restaurant amb cuina mediterrània. Per tant, sí.
3: Això ho tenen tots els hotels, va. Un hotel amb cuina.
1: No, és el que destaca l'Ola. O sigui, truca'ls i els expliques. Re, que està a París, el Ferran. Vinga, anem amb Rafa Nadal. Next. Sí, Rafa Nadal ha compartit aquest estiu amb la seva dona a una illa de Croàcia.
0: Amb la Xisca.
1: Sí, i també ha estat per Eivissa. Han penjat moltes fotos junts, que estan molt enamorats, navegant en un iot.
4: Ah, mira. Mm.
1: Han pescat i han gaudit molt de la família, que a més han celebrat el primer any del seu fill petit, que el va fer 7 d'agost, el Miquel va fer un any.
4: Ah, mira.
0: Com està el Miquel, Rafa? Com sí, no, tens,
2: Miquelet, jo li dic Miquelet, no? És una broma que fem a casa. No? Miquelet, perquè com és...
4: és bona.
2: És petit, doncs li dic Miquelet.
4: No? Bona broma.
1: El Miquelet.
2: Li vaig regalar una raqueta miniatura, una espècie de clauent amb una pilota, també, que és molt petita. Llavors fem minitenis, que també és com una broma.
4: Estaríem hores ara sentint això.
1: Tenis. El Rafa sempre ha sigut molt reservat per la seva vida privada i ha destacat perquè a l'Instagram en aquest post han posat Verano en Família 2026 i clar, moltes fotos i la gent ha dit, ala, com aquest morbo de veure els nens i aquestes coses.
4: He vist una foto d'aquest estiu i el Nadal és d'aquells que a la platja va amb la samarreta de dalt, porta una samarreta llarga, com si fos surfer-ho.
2: No.
4: Sí.
0: Ell que pot ensenyar no ensenya, toca't els nassos.
2: Bueno, no, perquè tinc un braç molt més inflat que l'altre. No?
4: El que no tens és ni un pèl, ja, eh?
2: No.
3: Va.
2: És veritat. Sí, senyor.
4: A calvo.
2: A bola de billar.
4: Sembles un genoll.
1: I qui també ha compartit fotos del seu estiu d'amor ha sigut David Bustamante.
4: Hombre. Home!
5: Cobarde, sido tan cobarde por vender tus besos.
2: Nunca me sé las letras de mis canciones.
1: Ya lo veo.
4: Porque se lo sabe ni el representante.
2: Como no hago conciertos porque nadie va...
1: yo vendría.
2: Nunca las repito las canciones, solo las grabo una vez.
4: Vale.
2: Entonces estoy muy fuerte y estoy ahora con una chica.
1: Ya no, Lina, bailarina.
2: Efectivamente.
4: Eso rima.
1: Rima.
4: Gracias.
2: Es guapísima. Muchas gracias por la información. Adiós.
4: Adiós. Cierra al salir, por favor.
2: Es muy fuerte.
4: No m'ha explicat res.
0: Com ha passat l'estiu al Bustamante?
1: Han estat a Menorca, han passat uns dies desconnexió i han compartit imatges d'aquesta escapada, els hem vist doncs, molt enamorats i protagonitzant un moment que tothom ha comentat molt perquè han recreat la mítica escena de ball de la pel·lícula Dirty Dancing.
2: Es verdad, decimos. Es muy gracioso porque yo la levanté en brazos. Y...
0: Per xarxes ho han fet.
1: Per xarxes socials. Ha fet l'aixecament aquest del Patrick Swayze i tothom ha dit, ai, que monos.
0: Bueno, clar, ara tu et dediques al món dels musicals, també has d'entrenar molt, no?
4: ¿Cuánta gente hay en el casting?
2: Solo somos... me falta el villano.
1: Ostres.
2: Solo somos uno, que soy yo.
0: Bé, pots aixecar la Mar per acabar la secció? No sé si hi ha algun famós més, però...
2: Sí. Ja... A ver, vamos a ver. Mira.
1: Ay.
2: Me cago en 10. Bueno, te iba a hacer un comentario, pero...
1: No lo hagas. Déjalo.
0: Tot per terra.
4: Ha quedat realista, eh?
0: Bé, alguna notícia més?
1: Ai.
4: No,
1: ja està, que els famosos estan tots molt enamorats, els hi va tot molt bé a xarxes socials. No us creieu tot el que veieu.
0: No, és que he vist que tenies una notícia de la Shakira, pot ser o no? No,
1: això no.
0: M'ho estic inventant.
6: No, espero que no.
1: Ah, no, perquè bueno, anava a comentar que l'Anna Mena s'està marcant un Shakira amb l'Òscar Casas.
0: Ah, sí.
1: Podem comentar això molt ràpid, que amb la ruptura que han fet la cantant, l'Anna Mena, ha compartit un petit avançament del seu proper disc. Ha dit que és el més professional de la carrera, no sé què, i ha fet saltar alarmes, i la gent ha dit que es marca un Shakira amb el Piqué, l'Anna Mena amb los Carcasses, perquè hi ha una frase,
0: molt,
1: hi ha una frase
0: molt,
1: que diu... Com em fa de mal, mal, mal, fa mal, fa mal, fa mal. Llavors, com ella està adorguda, estan dient que ara farà una cançoneta cap a los Carcasses.
4: Vaya temazo,
0: N'estarem pendents.
1: Fa mal, fa mal, fa mal.
4: Burro.
0: Doncs ho deixem aquí, Marc Puga, moltes gràcies.
1: De res.

0: màxima expressió de l'elegància es concreta en aquesta cançó 100% ballable de Silk City amb la veu de la nostra estimadíssima i gairebé catalana Dua Lipa, que ja sabeu que li encanta Barcelona, i el vi, i també el matí a Codina. Això era Electricity, 9 i 12.
1: I et nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Busquem fans dels Làctics.
2: De la Lechita.
0: I fans de Llet Nostra. Que sigui l'última vegada, Santiago, que dius Lechita en aquesta secció patrocinada per Llet Nostra. Que a més és la llet de la cooperativa, de les cooperatives catalanes.
3: I està boníssima,
0: i està tremenda.
2: Jo en el café con leche de por la mañana me echo d'esta.
4: Claro, al ser café con leche.
2: Claro.
0: Bé, obrim línies al 902-47705. Qui truqui entrarà al sorteig d'un magnífic lot de Llet Nostra configurat amb 30 litres de llet nostra, llet sencera, semi, desatada i sense lactosa, i dos packs de 4 potets de flam de bató, de flam d'ou, de flam de cafè, de iogurt natural, de iogurt de maduixa. 902-47705, també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres de ceràmica. Hola, bon dia.
5: Molt bon dia, Ernest. Com estàs, guapíssim?
0: Com et dius, trempat?
5: Soc l'Oriol.
0: Des d'on truques, Oriol?
5: Pues ara mateix des de Sant Cugat del Vallès.
0: Et veig bastant content, no?, per estar en la setmana de la reentré, tio.
5: Bueno, jo és que vaig fer les vacances al juny i ja tinc més coses oblidades.
0: Ostres. Estàs en fase superguerrilla, no?
5: Sí, totalment.
0: A què es dedica l'Oriol i què fa a les 9 i 13, a part de trucar a la ràdio? Què estaves fent, tio?
5: Doncs estic treballant ara mateix i treballo per la competència directa de Llet Nostra. No puc dir més.
0: Carai.
6: I truques, eh?
0: Ostres, i què truques, per catar el producte o perquè creus que Llet Nostra és molt millor que la competència?
5: Doncs per catar el producte, a veure què tal.
0: Per catar-lo. Molt bé.
7: Què passa, que no pots anar al súper?
2: No vol invertir ni un euro. Està ple d'idiotes.
5: No. El nen català no inverteix.
0: Molt bé. I quin paper desenvolupes tu en aquesta empresa? Què hi fas?
5: Doncs fas la reposició del producte, de les botigues.
0: I podries... És a dir, t'agradaria rebre una oferta de Llet Nostra, per exemple, que fem una crida ja que estem a la secció, no? Per quin
5: moment... Bueno, de moment, per l'empresa en la que estic bé.
2: Com està el mercat en el món dels làctics?
0: Sí,
7: senyor.
5: Està molt malament. La gent no compra iogurt.
2: Era jo parlant amb futbol.
0: Jo ara... deixeu-me que parli d'un tema que no té massa a veure amb això, però ahir vaig comprar el iogurt aquest de proteïnes, sí. Val, perquè ara ja sabeu que estic en una fase de canvi físic.
2: No, se't nota que t'estàs posant bé, Ernest. Una hòstia teva i m'empadrones a Ripoll. Sí. Però això ja passa, va,
0: em pensava que aquests iogurts de proteïna no eren bons, que no tenien gust, que eren insípids i tal.
6: Estan
0: tremendos,
6: eh? Hòstia,
0: està molt bé, això.
2: Tu sí que estàs tremendo, Ernest.
6: Que lleva pollo o algo, que lleva eso. Proteïna.
0: Sí. Això potser ens ho pot dir a l'Oriol. Què porten els iogurts de proteïna? Proteïna, no?
5: Porten el propi iogurt i li porten els polvos de proteïna.
2: Molt bé,
5: no
2: m'indiquen. Tal com sospitàvem.
5: Sí.
0: Oriol, t'agraïm molt que ens escoltis. Ets oient habitual, t'has incorporat recentment a la comunitat matinera.
5: Des de fa ja 4 temporades t'hi segueixes.
0: Bueno. Notes molt el canvi aquest any? Has notat algun canvi des que hem tornat o no?
5: Bueno, de moment estàs flujats perquè es nota el reentré, es nota que heu d'agafar una mica de ritme, però aneu bé. No sé si el que
0: ha pres
5: opina
7: igual.
0: Que cabron.
7: Totalment. Estan lents.
5: Digues-hi, clapet.
7: Home, és que ho diu l'Oriol i ho diu l'audiència. Esteu lents, es nota la reentré, no esteu encara situats.
2: Sí. Una setmana antes d'empezar el programa, en vez de preparar el programa, estabais en un spa.
7: Ara. Xup-xup a la piscina.
0: No, Oriol, diguem-ne que per estar al 100%, què creus que ens falta?
5: Pues ara mateix m'agafa l'Ernest amb causes.
2: Ara aquí està lent, eh? Aquí necessita una mica de ritme de l'entré, ara què?
0: No, però ens agrada que la nostra audiència sigui crítica.
2: Clar.
0: Saps? Que no, copets a l'esquena nosaltres no en volem. Nosaltres volem aquí la veritat. Doncs Oriol, entres al sorteig de Llet Nostra, no pengis i felicitats pel programa, tio.
5: Gràcies, una altra felicitat pel programa.
2: Maquinària, que ets un maquinària.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
3: Bé, ja som a casa.
8: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
3: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
8: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online. La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi. Informa't a uoc.edu.
10: Comprant al dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
11: Que l'any serien 1, 2, 3...
10: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat!
10: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
17: Actualment no pots canviar d'emissora.
18: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
19: Quins seran els èxits del futur?
20: I'm Levirin.
21: Benson Boone. This is Dua Lipa.
22: This is Daniel Dyer.
16: La història continua. La teva música. Molt millor la nostra veu de bon matí
23: que la del teu jefe donant ordres.
24: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
16: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Ei, són les noves Spice Girls des de Los Angeles, Califòrnia, Capsai, amb aquest tamardo, que es diu Animal. 9 i 21 minuts del matí. Espera, un segon, un segon.
1: Aplaudeix.
2: Té un poquit de ritme, tu. Se te com becària, tu.
0: No, ja ens ho ha dit ara un oient que estem lents, que estem una mica lents. 8 minuts i 2 quarts de del matí, després d'aquest número 1 que acaba de sonar, ja sabeu que s'acaben les vacances, inevitablement torna la rutina.
3: Ai, sí.
0: Matina, rutina, a tope. Però Alfa 5 comença el millor. Regala't un pla diferent, Mònica Usart. Espera't. Ara sí.
4: Hola.
0: Sí. Vine a Alfa 5. Ja saps que Alfa 5 és el centre d'aventures immersives de Barcelona. Què fan a Alfa 5? Doncs tenen experiències immersives centrades en l'esport. I ara estrenen un nou metavers ambientat a l'oest.
1: Que guapo,
0: és
1: dir, tu,
4: això.
0: Saps allò de... És que jo no em vull tancar una sala de fitness perquè és molt avorrit, és molt...
3: Sí,
0: no, doncs, tu imagina't fer esport en una experiència immersiva com, per exemple, estar a l'oest i practicar esport a l'oest.
1: Que guapo.
0: Mou-te, desafia't, riu, corre, apunta, encerta, escala, juga i, sobretot, viu al màxim amb els amics, la família o els companys de feina. Mira, podem anar junts. Alfa 5, la tornada que realment ve de gust. Reserva el teu pròxim pla a alfa5xrsports.com. Repeteixo a capella.
1: Alfa amb P, H o amb F?
0: No, amb F. De Fonoll.
1: De Ferrer. De França.
0: Alfa 5xrsports.com. Mònica Usart!
4: Hola, què tal?
0: Espera't, abans d'entrar en matèria, he rebut una queixa del meu amic...
1: Una altra queixa?
0: Sí.
1: Què vol dir,
4: què
1: això?
4: Dius?
0: El Miquel d'Alcarràs, Bena de Lleida, que diu que prou hi ha de parlar de la calor de Barcelona. Mira,
5: Bon dia, Codina. Machos pesats que sou amb la calor de Barcelona, les nits tòrrides i el cap de Maria Santíssima, tio. Es veu que els demés puestos deu fer fresca, eh? Els demés puestos deu fer fresca, tio. Vale, ja amb la puta calor, home, que ni feu agafar sense ganes. Hòstia puta, nai. Hola, cuida't. Bon dia, Codina.
1: Un saludo.
0: No, dona gust començar el dia amb missatges d'aquest bon rotllo, no? D'aquest bon to del Miquel,
4: Quan l'únic que hem dit de Barcelona han sigut el tema de les nits tòrrides, però la resta ha sigut de tot Catalunya.
0: Ja, però ell vol saber quantes nits tòrrides hi ha hagut a Lleida. És veritat que hem donat la dada centralista de Barcelona.
4: Sí. Doncs mira,
2: tota la raó i tot el sentit del món.
4: Mira, el que podem dir de Lleida és que han tingut una temperatura superior als 40 graus 15 dies seguits. Què et sembla?
0: Home, és una dada molt bona que no havíem donat, per exemple. Té raó el Miquel.
4: Si voleu, us dono totes les dades de l'informe.
0: No.
4: Codina,
6: pàgines,
4: però jo ho faig encantada de la...
0: Mira, va, espera't,
1: És un resum.
0: Mònica Usart ara ens llegirà tot l'informe aquest perquè tothom estigui content.
1: Fes-ho el més ràpid que puguis, Mònica.
0: Ja pots començar.
4: Sí?
0: Sí, ja et tallaré quan a mi em sembli.
4: L'estiu meteorològic de 2026, que comprèn els mesos de juny, juliol i agost...
1: A veure, baixa el paper, que no se't veu a la càmera.
4: És el més càlid registrat a Catalunya. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mitjana del conjunt del país presenta una anomalia superior als 3 graus respecte al període de referència...
0: Quan us avorriu, sembla que ja
1: us
6: no, jo estic escoltant.
1: Fem-ho per punts, un punt cadascú.
0: Tira.
4: A més del 80% del territori. 80. I supera els anteriors precedents càlids dels estius de 2022, 2003 i 2025.
1: Quan és l'eclipse? Digue algú de l'eclipse.
0: Va, Marta,
4: a sectors del Pirineu Occidental,
0: Marta,
4: la plana de Vic i altres punts de l'interior, l'anomalia de temperatura a l'estiu ha superat els 4 graus.
0: Prou, ja.
4: La temperatura màxima durant el dia ha estat la que més ha contribuït. Us agrada que expliqui tot això o que us ho resumeixi com ho he fet fins ara?
6: Molt bé, Mònica, toma ja, t'aplaudim. Molt bé.
1: Ens ha posat a puesto.
4: Sí, a puesto.
6: Un dia més.
0: Ja està, Miquel, dona't per contestat.
1: Pell de gallina. Insulta, Mònica.
0: Si algú té algun dubte, recordeu que us podeu donar d'alta al Telegram de la Mònica Usart, que ella va informar allà, no? Com han de fer això?
4: Entres a Telegram, busques Meteo Usart, i t'hi pots subscriure i no pots parlar, només parlo jo.
1: Pone enlace para ver Furbo Pirata allí también o no?
4: No.
1: Oye, pues ponlo, es un buen servicio también.
4: Ah, sí?
0: Pensava que li vas a preguntar per un enllaç d'OnlyFans.
1: No, eso ya lo tengo.
7: No he entrat mai a Telegram, no sé com és.
1: No ens ha sorprès gens, això.
6: Zero sorpreses!
7: O sigui, no sé físicament com és, que és un món d'il·lusió.
1: És alt, amb barba.
7: Perquè és un lloc on hi ha nics.
1: On hi ha què?
6: Ostres!
1: si el desem parla més...
7: Prou. Sí. Prou. Sí. O com un xat general.
3: No. És que no t'ho penso explicar.
0: Ja, després t'ho ensenyo.
3: Quan el vegis ho sabràs.
0: Ah, vale, vale. De veritat, eh? Fitxem ja gent de molt baix nivell, en general.
7: Gràcies.
0: Mònica, va, el temps de Catalunya de les pròximes hores.
4: Torna la calor una altra vegada, però no havia marxat del tot, però sí que tornen a pujar de manera més extrema les temperatures. Pugen avui, pugen demà, encara més divendres, i es mantenen altes també al cap de setmana, uns 5-6 graus per sobre de la mitjana. Fins i tot arribant a valors de 40 graus una altra vegada cap a Ponent. Ni amb sol, i aquesta tarda algun ruixat al Pirineu, però la resta no s'espera pluja el que queda de setmana.
2: Però, Mònica, però que no ho has entès, que la gent ja està farta de que els expliquis que fa calor. De que t'ho ha dit tothom ja.
4: D'acord, doncs no vinc a treballar.
2: Què més necessites per sentir-te al·ludida?
4: No, demà em quedo dormint a casa, no hi ha problema. Busqueu-me demà al matí.
1: Llegi l'informe ara al revés, o sigui, provocalitzant al revés.
0: Ara, mentre sona aquesta cançó, Mònica, us moltes gràcies, fins demà, carinyo.
4: Adéu.
0: 3 minuts i 2 quarts de 10 de seguida, l'actualitat dels esports amb el Pedrol, que s'ha tancat al mercat de fitxatges.

0: Veurem què passa aquest any a Eurovisió, si presenta Espanya o no, i si hi haurà cançons tan friquis com la que va representar Estònia ja fa un temps. Tomi Caix, amb Espresso Macchiato. Bon dia, Albert Pedrol.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Bon dia, què tal, com esteu? Bon dimecres. És dimecres ja, eh?
0: El micro dels convidats encara no l'acabo de tenir controlat.
1: Bueno, escolta, mira, no serà pels anys que portes treballant, Ernest, eh?
2: Maya.
0: No, però això ja ho va dir el José María García, llevamos 500 años, no? I,
3: llevamos 500 años trabajando en esto.
0: Exacte.
4: Y 1000 vacunas.
0: I jo crec que calla, també en l'error està en aquest cas
5: la millora,
0: la virtut.
4: Sí. T'has equivocat, ja està. Sí.
0: Va, escolta'm, fem una secció expresso també.
1: Sí, va.
0: Del mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta passada nit, a les 12 en punt, i Julián Álvarez continua sent jugador de l'Atlètic de Madrid, a contracor, no?
1: Sí, de fet, és la notícia, diguéssim, d'aquest mercat de fitxatges. En contra de la seva voluntat, l'Atlètic de Madrid ha retingut Julián Álvarez. Això vol dir que no jugarà al Barça com a mínim de moment. El Barça no descarta tornar-ho a intentar més endavant, mercat d'hivern o mercat d'estiu, però de moment...
0: Sí, el Jota Jordi ha dit al Chiringuito que ojo en enero. Clar,
1: sí, però... Jota Jordi ja va dir fa uns dies també que compta que no acabés fitxant pel Barça aquest estiu.
0: Ai. Sí, però no. El Gargamel, com es diu el Gargamel del Chiringuito?
1: Sí, el...
3: Sí, sí. Tothom li diu Gargamel.
1: Sí, correcte.
3: El Duro?
4: No. És argentino, Josep. Sí, la madre de Gargamel és argentina.
5: Alfredo...
4: No. I Estefano era argentino.
0: És igual. Ha dit que aquest tio... Que a veure si el Barça
3: Cristóbal entén... Cristóbal
0: Soria. Que ja està bé d'anar tocant els pebrots a jugadors que tenen contractes amb equips de la Lliga Espanyola.
1: Sí.
4: Ah, Juanma Rodríguez.
1: Juanma Ortega,
5: diu.
1: Escolta'm una cosa. Més enllà d'això, l'altre titular Barça és que Marc Casado finalment... cedit al Deportivo de la Coruña amb una opció de compres pel Depor de 30 milions en funció del seu rendiment. Un tio molt estimat a Can Barça, sí, que no comptava per Hansi Flick.
6: No jugava mai. Home, és que tothom li dol molt que se'n vagi aquest tio.
1: Bueno, era un tio que anava a Canaletes, ho celebrava...
6: Jo també vaig a Canaletes.
0: El Deportivo de la Coruña, que l'entrena un català, no, Pedrol?
1: Sí, l'exentrenador del Sabadell, si més no. I a més, un Depor també que s'està reforçant amb exjugadors del Barça. Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, sempre m'ha costat aquest nom.
0: Bueno, per tant, el Deportivo és el Barça B ara mateix, no?
1: Sí, s'està fent un equip molt xulo, eh?
6: El Barça-tivo.
1: Sí, no.
0: Bé, fora del Barça s'ha fet viral també la manera com el Betis ha anunciat el retorn de Dani Ceballos, procedent del Real Madrid.
1: Sí, atenció, perquè és un dels vídeos de l'any, jo et diria, Ernest, el Betis ha fet un vídeo de més de 3 minuts en què no surt ni el jugador, és a dir, Dani Ceballos, però sí que hi apareixen persones que ballen disfressades de dinosaures amb aquesta melodia que es repeteix i es...

0: Doncs
1: la pipa.
2: La lletra, heu de saber que la lletra original, això és un meme d'internet, la lletra original, que no sé d'on ve, diu: auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Cállese, viejo lesbiano.
0: Hòstia, viejo lesbiano.
2: Això és una si l'Alan no sap que és Telegram, saber l'origen d'aquest meme ja...
1: Bé, en qualsevol cas, espectacular, no?, la iniciativa del, del community o la community manager del Betis.
3: Té molts likes i molts retuits.
1: Que no torni, que torni Ceballos, perquè la gent ho entengui, en clau Barça què seria? Com que tornés Messi? No.
3: Que torni Ceballos al Betis?
1: Sí.
0: Bueno, va ser un fracàs, perquè el Madrid, aquest tio era un maleducat que va arrasar de Catalunya, dels catalans i dels culers. El Madrid només per això el va fitxar, per fer una mica la broma, i ara ja no ha jugat al Madrid, perquè és més dolent que pagar-li un pare amb un mitjó suat, i ara han tornat al Betis.
1: Molt bé, Basté, torna a RAC1, sisplau. També al Betis, una altra de les operacions més comentades és el fitxatge del futbolista del conjunt andalús, Pablo García, pel Racing de Santander.
3: Sí, potser el nom no us diu res, però avui està en boca de molts. Per què? Doncs per la manera com va marxar del club de la seva vida, que és el Betis. Aquest davanter, ara ho sentireu, estava trinxat, destrossat, i amb prou feina es podia parlar quan es va assabentar que el traspassaven al Racing de Santander.
4: Ai, pobre. No hay palabra, pero me sale ahora mismo. Esperemos que todo vaya muy bien. Y que seamos mejores champions.
1: No s'entén res.
5: Salami, pan.
1: Sí, aquest tio el fan fora, per entendre'ns, del Betis, per anar al Racing de Santander, que també és equip de primera divisió.
2: I li deu fer molta il·lusió rebre aquest jugador, que arriba a plorar.
3: He de dir que no l'he posat, però després el Racing penja un vídeo d'aquest tio que dura 10 segons dient: ei, con muchas ganas de venir a Santander.
1: No cola. Això no passa en els locutors de ràdio, eh? T'ho va dir que ara em ve el director general i em diu: mira, traspassem a Ràdio Estel.
2: Ploraries? Com una autèntica magdalena, Ernest.
6: Doncs mira, jo he plorat dues vegades.
1: Només a la teva vida?
6: A l'acabar-se...
1: Quin home, quin macho!
2: Vaya polla que deus tenir!
1: Quin macho!
6: No, dic relacionat amb el tema de les professions, en dos projectes que un cop acabats jo vaig plorar per pena, no diré quins, però vull dir que...
1: I d'alegria has plorat alguna vegada, també?
6: També!
2: Mira, jo sé el que cobraves en un d'ells i devies plorar de la pasta que vas perdre en aquell projecte.
6: Sí, però no era aquest.
1: Bé, hem d'anar acabant. Alguna cosa més, Pedrol?
3: Sí, va, ràpid. La comparació entre la Premier League i la Lliga Espanyola, uns... molt opulents econòmicament, i la Lliga Espanyola, que no té diners. Els clubs anglesos s'han gastat prop de 4.000 milions aquest estiu, hola, mentre que els espanyols no han passat dels 750, 5 vegades menys. Per tant, Javier Tebas, que s'ho faci mirar.
1: És una vergonya que, tal com està el planeta, es gastin aquestes milionades pel futbol. Però és veritat que el futbol... Perdona, capità Xas Carrillo, capità Cunyat.
2: Digue-ho.
1: És l'opi del poble.
7: Correcte.
0: Els futbolistes valen lo que generan.
2: L'altre. Mira, ja podeu anar junts.
0: Es lo que hay. Y punto.
1: Acabem, Pedrol.
3: Sí, el primer Barça-Real Madrid de la temporada jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre.
6: No em va bé.
3: No et va bé?
6: No, home, perquè és molt tard. Diumenge a la nit haurem de fer un gag. Després del partit, acabarem tard, dormirem poc.
2: Vamos a poner el horario del partido según te venga bien gana, ¿no? Porque vas a escribir un gag.
1: És millor treballar una mina de coltan.
2: Más que ser un gag.
1: Ens estem queixant tot el dia.
2: No, és que ara serà el tercer projecte del que se'n va plorant, també.
1: He de fer un gag després del Barça-Madrid. Ai, sí.
2: Ai, se'm cansa.
1: Cuidado, no t'esllomis.
2: Se'm cansa la mà d'escriure amb el teclat d'aquest ordinador.
6: Doncs us ho recordaré el dilluns d'aquella setmana, quan no faci cap acudit bo, i em digueu: estàs molt espès.
2: Això és un dilluns normal per tu.
8: Aunque lo escribieras a les 10 de la mañana seria penoso.
6: Escolta, Alan. Bueno, calleu tots, ja.
3: Pagam perquè facis gags, no?
1: Exacte. El Pedrol, saps a quina hora ha arribat avui que l'ha vist entrar per la porta?
6: És que me la sua.
1: I l'he vist jo entrar per la porta. Vol dir que jo ja era aquí.
6: M'és igual.
1: 4:25 del matí.
8: Vaya repel·lents els dos.
2: I és pel roig cada dia de la seva vida.
6: I què?
2: Això resta.
1: Pedrol.
3: Deixem-ho córrer, perquè si ens posem a parlar de les hores que arribeu tots vosaltres, que cada dia arribeu més tard i treballeu menys hores...
1: Un dia arribaran els jatardes.
3: Ara ho ha dit.
2: Ara. Que estaràs sortint tu de la ràdio.
1: Sí, exacte.
9: La gent ja no ho està entenent, ja, tot això.
1: Vale, doncs anem a publicitat. Albert Pedrol, molta gràcies.
3: Adéu, guapos. Vinga.
10: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
11: RAC 105 Barcelona.
5: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
11: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
12: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
13: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
12: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
13: Esclar, i que...
14: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
15: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
16: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
17: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
18: Gran ambientazo, mano.
17: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
18: Qué barbaridad.
17: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
18: Buena venta.
17: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
18: Ven a por más.
17: ¡Venta! Ocasión Plus.
19: No podràs canviar d'emissora.
20: Aquest és el son.
21: Matina Codina.
1: Estan l'Ernest Codina, l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiota.
21: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: el domini de la tele de RAC 105, un dels noms forts de l'actualitat, música del Bruno Mars, amb un discasso que es diu The Romantic, on hi trobareu aquesta, o Risky Tall, que és la seva gran balada. Ara també ha col·laborat al costat de la Karol G, vull dir que està en plena forma, com aquest programa, el Matí de Codina, que hem arribat a 9:45 d'aquest 2 de setembre, primera setmana de la 6a temporada, en què hem conegut, Mar Puga, que sí, la Generalitat ha entregat la medalla d'or a Ferran Adrià, tu.
1: Doncs sí, és la màxima distinció del govern català i li otorguen aquest any a Ferran Adrià, el 8 de setembre concretament, per ser el cuiner referent mundial de la gastronomia. Ara sabem que és reconegut per haver revolucionat la cuina contemporània i haver situat la gastronomia catalana i la innovació culinària al centre de l'escena internacional.
0: També per la projecció que fa de Catalunya al món, no?
2: Sí.
0: Llàstima que no se t'entengui, Ferran, perquè llavors si fossis més eloqüent ja seria l'hòstia la projecció.
2: Imagina't si se m'entengués la de premis que m'hauria donat.
3: Vas fer un discurs?
2: No, encara no, quan em vaig a recollir. Encara no l'he recollit, m'estic preparant el discurs que posaré una ratlla, perquè després, com no s'entén, posaré la ratlla. Però estava mirant al Google quants premis que m'estan donat a mi. Hòstia, tinc molts premis, eh?
0: A veure, repassem una mica el palmarès de Ferran Adrià.
2: 2010, millor cuiner de la dècada.
1: Molt bé. Wow.
2: De la dècada.
3: Molt bé, molt bé.
2: Després, l'any 94, Gran Prix de l'Art de la Cuisine.
4: Gran Prix. Vas anar.
1: Avui fan la final.
2: Amb la vaquilla. Llavors, el 92, Premio Nacional de Gastronomia, el millor cap de cuina, cocinero de l'any 99, medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, sabeu que també me l'han donat?
0: Sí,
2: Gran Creu de l'Ordre... No, no, una altra.
0: Una altra.
2: Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil.
3: Carai.
2: Medalla d'or civil.
4: Vale.
2: Medalla d'or al mèrit en les Belles Artes. Aquesta jo crec que era un homenatge.
0: Aquest és espanyol. Aquest premi és espanyol.
3: Perdona, la cara de l'Ernest concentrat intentant entendre el que estàs dient. Valor.
2: Creu de Sant Jordi, el 2002.
4: La creu d'aquí?
2: De Sant Jordi.
4: Vale.
2: I després el català de l'Ani, el 2003.
4: No, un moment. Ani no crec que sigui un problema d'edició.
2: Si dic català de l'Ani, no m'entendrà.
0: Et falta el Premi Ondas i la Champions.
2: El 2005 em van donar la Lucky Strike Award, que això és com de fumar o alguna cosa.
1: Ja puja tan nivell.
2: I el 2004, un dels 10 personatges més innovadors del món.
4: Ah, bueno, clar, jo també.
5: El Sant Jordi Cruz, el que no et donarà mai és el premi al més guapo, perquè sóc jo, el més atractiu.
1: Això és veritat.
5: Masterchef.
0: Bé, la pregunta...
1: Que gratuït, no?
4: Ha vingut a dir això i se'n va en taxi.
1: Sí, ara ja marxa.
5: Adéu.
1: Adéu, Jordi.
5: Veniu a la vaca.
0: Jo tinc dues preguntes sobre la medalla d'or. La primera, t'ha fet il·lusió?
2: Morta.
0: Amb tants premis ja és com...
4: Qui està morta?
1: Perdona, te la donen amb la Caterina Viscari, no li donen només a ell.
2: Això és el que m'ha fet il·lusió.
1: Que és una referent per la ciència, és una referent de les dones.
3: Jo tinc un amic que treballa mano a mano amb en Ferran Adrià.
0: I què tal?
3: I clar, moltes vegades el Ferran Adrià és molt insistent i el truca per telèfon. I clar, jo li dic, ostres...
0: Aquests cuiners estan tot
3: bojos. I com ho portes? I em diu, hòstia, em costa molt entendre'l.
1: Sí.
0: Diu, és fàcil equivocar-te, no?, amb la demanda que et fan, amb l'ordre que et donen.
3: I al final Ferran Adrià és un geni, vull dir, no et pots equivocar. No?
0: I després, perdoneu, l'altra pregunta és, la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya és d'or realment o no? O és aquell, aquell recobriment que fan, no?, que sembla or, però que és xapa, que te la poses al coll i et fa una
4: manera. És de xocolata,
0: t'imagines? Sí, et fa corrosió.
2: Podria ser un trampantojo i que llavors no fos d'or i que fos pues, una altra cosa, no?
4: En teoria, segons sempre internet, si és d'or massís, pesa 45 grams, 49 mil·límetres de diàmetre, i és un disseny de l'artista Joaquim Capdevila Gaia. He aconseguit que interessi menys el que estic aportant jo que la pròpia secció.
0: Perdona, no, però donar la dada és d'or realment, amb la qual cosa, Ferran, tu ja tens calés, però si te la donessin a tu, Sergi, fons la medalla al moment.
4: És moment ara de fondre or?
3: Sí.
4: Sí?
3: Per què t'ho contesto jo com a Alan?
0: Correcte.
1: Ara
3: sí.
1: L'Alan s'havia ficat en el teu...
3: L'Alan m'està traient la pena. Sap molt d'or. És sempre un bon moment per fondre or o invertir en or. Amb dues coses.
4: A quina plataforma recomanes que invertim or?
3: Telegram. Me l'ha dit l'Alan, també. Val molt la pena.
0: Escolta, Ferran, moltes felicitats.
1: Felicitats, Ferran.
2: Moltes gràcies. Gràcies.

0: veritat és que em costa molt dissimular que sóc fan número 1 de David Guetta, perquè cada dos per tres en posem una de seva, eh? Aquesta és una de les col·laboracions del francès al costat de Sia, que ja feu que tenen unes quantes. 7 minuts i les 10, tancarem aquesta hora explicant una notícia que el Sergi Ferrer ha preparat. Perquè la pregunta que ens farem ara tots plegats és si ens donessin pocs dies de vida, que és l'última cosa que ens agradaria fer, no? Tenim l'exemple d'una senyora que tenia una malaltia terminal, Sergi.
1: És una persona que la seva història ha sigut tan impactant que n'han acabat fent un podcast que es diu Dying, morint, for sex.
2: Per què vol dir això?
0: Morint pel sexe.
1: El titular és: una dona s'ha divorciat després de que li diagnostiquessin una malaltia terminal i va decidir separar-se del seu marit i tenir tot el sexe que no havia pogut tenir durant el seu matrimoni amb fins a 200 homes.
0: Hola!
2: Carai.
0: Molt bèstia.
1: No alhora.
0: No, home. No, però bravo pel catolicisme de la senyora, que ho podria haver fet estant casada, però diu, no, escolta'm, ja ho farem les coses bé, ens separem, i començo a portar una vida del tot promiscu abans de morir-me.
1: És una persona de 41 anys que suposo que aquesta revelació, no, aquesta mala notícia, li va fer un clic al cap i va dir, vale, doncs crec que és el moment de fer tot allò que no m'he atrevit a fer.
0: No deixa de ser una última voluntat en vida, no?
2: Bueno, unes quantes, 200.
1: 200 voluntats. Ella afirma que va començar això, era un viatge d'autodescobriment sexual i que això va acabar derivant en una història, en un podcast.
3: Seria interessant saber si els homes que han tingut sexe amb ella eren conscients d'aquesta situació. És a dir, saben que són com una mica el seu últim plaer.
4: Seria igual.
3: Hi ha una ètica aquí al mig.
0: Però ella s'ha marcat 200, diguem-ne, o diguem-ne que és una xifra que es deu haver marcat ella, no? Vull estar amb 200.
1: O el que et doni temps, també. Si tens una data.
0: La pregunta és òbvia i la traslladem també als oients que ens esteu escoltant a aquesta hora del matí, que és, si us diguessin que us queden 4 dies, què és l'última cosa que us agradaria fer? No sé si l'heu pogut pensar,
4: Ai, no, a mi em fa cosa.
1: Mentre ho penseu, la dona sí que confessava en els seus pretendents, en els seus companys sexuals, els hi confessava la situació. Llavors, ella el que es deia a si mateixa és que estava sent egoista per primera vegada a la vida.
5: Sí, senyor, a mi si em quedessin pocs dies.
0: A veure, Lluís.
5: La vida, el que faria és veure molts vídeos amb VHS dels gols de Romario de Sousa a l'època del Dream Team.
4: Pues ho pots fer igualment, encara que et quedi molta vida, no?
1: Mira, Lluís, aprofito que has tret el tema.
0: No, però faries una marató de gols, no?
5: Exactament.
1: Aprofito que has tret el tema i llegeixo de l'ABC. Entre sus aventuras más sorprendentes, Molly coincidió con un modelo alemán que tenía un fetiche con sus pies o con otro joven que le pidió que lo pateara en los testículos.
4: Ah,
3: ay, claro, qué maravilla, ¿verdad?
4: Home, s'ha trobat de tot.
0: Bueno, això és simbiosi absoluta. He estat buscant quantes posicions té el Kamasutra original. Per veure si tenia temps de fer-les totes.
4: Ai,
0: i li'n sobren, 64 postures.
4: Ostres, han anat repetint.
1: Ha de repetir.
0: Algú més vol dir quina seria la seva última voluntat? Xavi Cazorla, et veig
2: pensant. No, jo aniria a un lloc així paradisíac, un lloc bastant desert i una platja desèrtica, no? El desert del Sàhara, lògicament.
1: I te la pararia.
4: A què fer?
2: Davant de 200 persones.
0: Deixa'm-li preguntar també a l'Alberto. Amb Albert,
6: bon dia. Bon dia, Maria. Mira, jo aniria a acariciar animals.
1: Ah? Quin susto.
6: És una cosa...
2: Claro, acariciar-se la nútria, però que d'això que sobra, també.
6: És una cosa fantàstica, els animals, al final...
0: O sigui, et passaries els últims dies de la teva vida acariciant animals tota l'estona.
6: Tota l'estona, fins i tot dissecats, Vull dir, és igual, és un efecte psicològic. Els animals són els últims éssers vius que... quan estàs amb el moment.
0: Obre la boca. Algú més? Santiago, jo tinc curiositat per saber
7: que... És que jo ja l'he hecho, lo que dice el Sergi, esto ya yo lo he hecho con 200... Yo haría 200 whiskeries la última semana.
0: Una ruta, no?
7: Claro, sí, por las 200 mejores whiskeries de...
1: Que et van posant un segell a la targeta, no? I cada 10 et regalen uns canalons.
7: Las 200 mejores whiskeries del Bajo Llobregat.
0: Jo ho explicaré en l'hora final del programa de 11, perquè m'ho vull pensar bé. Vull pensar una resposta madurada. I també esperem els vostres missatges al 608-7141. Quina seria l'última cosa que faríeu si us donessin pocs dies de vida?
2: Ens diuen que hi ha una sèrie.
8: 608-7141.
0: 608-7141. Què dius, Cazorla?
2: Que ens han dit que hi ha una sèrie que és bastant bona.
0: 608!
2: A Disney. Que es diu Dying for Sex, que està inspirada en la història de la tia aquesta.
0: Que no sigui...
2: Que ho has dit,
0: que
2: això?
0: Que no sigui...
2: Ah, no sé, bueno, és que l'he vist com molt exclusiva.
1: Però volem insistir perquè és molt bona.
0: És la primera setmana. És la
1: passa res.
0: Estem encara lubricant el motor.
5: Ha valgut la pena que interrompissis el jingle del telèfon, sí, per dir una cosa que ja s'havia dit, xato.
0: Sí, sí. Si ara el deixarem net, el telèfon. Mira, mira.
8: 608-71-71-41.
1: Hi ha una sèrie molt bona...
8: Matina Codina. Només a RAC 105.
9: Hola, això t'interessa.
10: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurança.

0: Flexicar. I tu?
1: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
2: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
3: T'ha anat bé de gust la rutina?
2: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: El so de RAC 105.
8: RAC 105.
7: Evoluciona.
9: Què?
7: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
9: Més moderna.
7: Més potent.
9: Més potent.
7: I amb tres noves notes.
10: Però què locura és esta?
7: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
9: Renovat.
7: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.
11: El precio de la vivienda que se ha disparado.
7: Últimament tot són males notícies. Tant per tant que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina.
12: De 6 a 11.
7: Presentat per l'Ernest Codina.
13: Te tu parecen becarios, tu.

0: aquesta cançó ballable, eh? Una mica de house, disco, amb els noruecs de Pausa Magnetic, una de les incorporacions recents a RAC 105. Una cançó que em funciona molt de sintonia també del programa, eh? Està xulíssima. 2 de setembre, dimecres, ja som al cim d'aquesta setmana. I aquesta hora al matí, sempre amb la Mar Poguer, repassem les commemoracions i efemèrides de la jornada, perquè ells que aneu despistats a l'hora tronera, que aneu tard per la vida.
1: Vinga, va, començarem parlant de París, perquè el 1667 es va posar en marxa el primer sistema de

0: enllumenat públic amb fanals.
1: No hi ha res més trist que una ciutat fosca, no?, a la nit.
0: Evidentment.
1: Ens agrada que brilli
0: la
1: ciutat com la teva mirada a aquesta hora del matí.
0: Oh, quina cosa tan maca.
1: I fantàstica. Va, vinga, més coses.
0: Va, i el 2008 la companyia Google llença el navegador web Chrome.
1: És el que faig servir jo.
0: Jo també, va
1: molt bé. Sí, sí. M'agrada la interfície i totes les eines que té, tots els recursos que són fantàstics.
0: Sí, vinga. La veritat que sí. I escoltant aquest himne de la pau una miqueta, direm que el 2 de setembre del 1945 es va finalitzar oficialment la Segona Guerra Mundial amb la rendició del Japó.
1: A veure si la resta de conflictes bèl·lics presents en l'actualitat s'acaben també d'una vegada, ja, Avui és el Dia Mundial del...
0: Coco!
1: Que abans ens has dit que no t'agradava el coco.
0: No m'agrada enlloc, ni a les galetes, ni al torró, ni a la...
1: Ni la fruita original.
0: No, no m'agrada.
1: El líquid del coco està tremendo. Quan trenques el coco, aquella aigua que fa el coco,
0: sí, però...
1: és refrescant i saciadora.
0: Dius un pinya colada. Jo soc molt de pinya. Té coco, ja no menjas?
1: És veritat que és un gust amb moltíssima personalitat.
0: Sí.
1: No? És com la canyella, com la regalèssia, no? Que no agrada a tothom. Doncs vinga, feliç Dia Mundial del Coco a tots els fruiters que esteu escoltant i a tots els amants d'aquesta fruita. Aniversaris dels famosos que avui no ens convidaran a la seva festa, Mar.
0: Avui l'actor Keanu Reeves fa 62 anys, conegut per Matrix, John Wick o Speed, entre moltes d'altres. També la Salma Hayek, en fa 60, actriu i productora de Frida, Desesperado o Casa Gucci. També l'exfutbolista colombià Carlos Valderrama, en fa 65. El meu alcalde preferit, que és l'alcalde de Vigo, l'Abel Caballero, avui en fa 80.
1: El passat aquest del Nadal,
0: Del Nadal, que aquest any ha començat el muntatge de llums el 29 de juliol, que de vegades ho fa abans.
1: Està ben sonat.
0: I acabarem dient que avui l'actor i humorista Pepe Rubianes en faria 79. I com parlàvem de Galícia, escoltem aquest tall.
2: Buenas noches, señoras y señores. Soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí. Y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Entonces una gracia, un gag, si les hace gracia, se los regalo para ustedes. Es malo de cojones.
1: Un còmic tremendo que va acollir Catalunya amb els braços oberts i que ens va regalar grans moments de humor, aquest humor directe, sense embuts ni pèls a la llengua, un dels grans genis de la comicitat que malauradament doncs, ens ha deixat, tot i que avui n'hauria fet 70 quants?
0: 79.
1: Que
0: no ho veia.
1: Doncs que en pau descansi. 10 i 7.

Si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina, aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.

0: fantàstica de la faceta més electrònica de la nostra programació, I Follow Rivers, tema que sempre genera una molt bona reacció a la pista de ball. 3 minuts i un quart d'11 del matí. Fa una estona, Marc Puga, estàvem explicant la història d'aquesta noia que en els seus últims dies abans de morir, que patia una malaltia terminal, va decidir allitar-se, anar al llit amb 200 homes i separar-se del seu marit per poder, diguem-ne, poder tirar endavant aquesta iniciativa, no?
1: Doncs sí.
0: Aquesta escomesa.
1: Ella era la Molly Cochran, sí. I és una història real. De fet, hi ha un documental, una sèrie inspirada en ella, que es diu Dying for Sex. I és que la Molly tenia una vida bastant normal, estava casada, com bé has dit, però li van diagnosticar un càncer de mama molt avançat, un càncer terminal, que ja s'havia estès a altres parts del cos, i ella va decidir replantejar-se la seva vida i dir, doncs ara, abans de morir, el que vull fer és enllitar-me amb 200 homes.
0: I tu has dit que no volies opinar sobre aquesta qüestió.
1: Ai, és que a mi parlar d'aquestes coses
0: pensa-t'ho. Tenim fins a les 11 del matí, però sí que tenim reaccions de la nostra audiència. 608-717-141. És una pregunta molt interessant, no? I que també ens posa en una disjuntiva, no? En una situació molt extrema, no? D'haver de decidir què faries tu en els teus últims dies de vida. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Matina Codina. Doncs mira, una de les últimes preguntes que tindria jo seria menjar entrepans de bacon cruixent fins a rebentar. O si no, cajas de donetes nevaditos. El mateix.
0: Bueno, inflar-se a dolços, aquest oient, eh?
1: Bàsicament.
0: Donetes nevaditos, i no sé quina és l'altra cosa que ha dit.
1: No ho sé.
0: És igual. Jo, per exemple, que m'agrada molt jalabé, soc una mica siberita, una mica gourmet, intentaria traçar una ruta pels millors restaurants, no? I també provar plats, no? Perquè crec que menjar és un dels grans plaers de la vida.
1: Menjar sense límit.
0: Sí, però també no en pla novèlix, sinó de provar aliments d'altres països, no? Creacions de grans cuiners. 608-717-141, què faries tu si et quedessin pocs dies de vida? Hola, bon dia.
3: Bon dia, Matina Codina. Jo el que faria si em quedessin poc temps de vida, sens dubte seria inflar-me de dònuts. Va,
0: un altre.
3: Vinga, bon dia.
0: Hòstia, tenim una audiència molt golafra, no?
1: Sí, es nota que són oients nostres.
0: O que tenen el sucre baix, també pot ser. Hi ha un altre oient que diu, si em quedessin pocs dies de vida i tingués energia, aniria a morir a lo grande, diu, amb llançallames i cap al Congrés a Madrid.
1: Wow.
0: Hi ha gent que està molt emprenyada amb els polítics i amb bastanta raó, per cert. Més comentaris. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Matina Codina. Benvinguts.
0: Gràcies.
4: Jo, tenint amb la pregunta d'avui, si jo m'estigués morint, jo crec que l'únic que voldria és passar molt de temps amb la meva filla, perquè total, un cop jo em mori, és a dir, no recordaré res. No, m'és igual anar a una illa a prendre pel cul, estar rodejada de... Jo què sé, jo crec que el que desitjaria és que la meva filla recordés el que ha fet amb mi els últims dies de la meva vida.
0: S'està emocionant.
4: Perquè total, jo, un cop em mori, ja no me recordaré de res. Doncs almenys que els altres sí que em recordaran a mi, no?
0: Home, és veritat, deixa'm sumar el comentari que he fet abans de compartir tots aquests àpats, per exemple, amb la gent que estimes, no?
1: Ah, jo crec
0: que
1: els
0: últims dies a la Terra,
1: sí.
0: Crec que és important acomiadar-te bé de la...
1: Jo crec que és una pregunta que, evidentment, doncs, aviam, toca fusta, Déu no vulgui, no ens faci, però no t'ho planteges de veritat, no? Ja. En plan, dius, ai, què fa... No, com una cosa de, si em toca loteria, tal, doncs... Hòstia, no sé.
0: Els que fa temps que ens escolteu ja sabeu que a mi, més enllà de menjar, m'agrada molt la festa i potser em muntaria amb farres bastant tremendes i potser m'agradaria provar també, jo porto en general una vida bastant saludable, provar totes les drogues per fotre uns bons viatges finals, saps què vull dir? I potser amb una mica de sort m'hi quedo abans que em mati la malaltia en qüestió, saps?
1: Jo estic amb aquesta oient, crec que als últims minuts tothom buscaria estar amb la gent que estima. Tothom.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Abans de les 11 repassarem més missatges. Si vols participar, ja ho saps, 608-717-141.
5: 608-717-141.
0: I, evidentment, la música també seria protagonista a la meva vida en els instants finals. I tamardos com aquest de la Madonna des del seu nou disc Confessions. Això és Dance Trivia.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Barcelona 2017.
2: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
3: S'ha activat l'operació Cronos.
4: Busquem el conductor.
1: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
5: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
6: Mossos d'Esquadra!
1: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? CrystalBox.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Matina Codina.
12: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. I ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
11: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: ens agrada que el talent català es reuneixi per fer obres mestres com aquesta, que es diu Ventilador. En aquest cas, el talent es concreta amb els noms de Banda Neon, Buos i Mont, DJ El Ventilador, que tanta falta ens ha fet aquest estiu que avui hem sabut que ha estat el més càlid de la història de Catalunya. Déu-n'hi-do. I ara parlem de petons perquè us explicarem que hi ha 5 actrius que han confessat que durant alguna de les seves interpretacions els ha tocat fer-se petons amb gent que no els ha acabat d'agradar, no?
1: Correcte,
0: petons
1: sí.
0: Petons desagradables d'actrius.
1: Desagradables, incòmodes. Vinga. I actrius que no ho diríeu, perquè potser heu vist la pel·lícula i ara direu, ah, no s'estan fent el petó a gust, com és el cas d'uns dels protagonistes de Harry Potter, per exemple. La Emma Watson, que és la Hermione a Harry Potter,
0: sí,
1: i l'actor que fa de Ron, el Rupert Green, doncs resulta que es van haver de fer un petó a la pel·lícula de Harry Potter i quan vam créixer junts des de petits tenien una relació com de germans i els hi va resultar com molt incòmode fer-se aquest petó i cap dels dos estava com a gust en aquell moment de l'escena del petó.
0: Van tenir sensació d'incest, no? D'alguna
1: sí,
0: manera...
1: allò de fer-te un petó amb un germà, saps? Una cosa que no faries mai.
0: Això et passaria amb mi, per exemple, que em
1: consideres
0: una mena de germà gran.
1: Exacte,
0: no?
1: Una mica el mateix.
0: Seria estrany, sí.
1: Vinga, seguirem amb els protagonistes de la pel·lícula Spider-Man, perquè resulta que la famosa escena del petó, que estan sota la pluja tots dos, doncs allà a la pantalla semblava molt romàntic, però va ser molt desagradable perquè l'actor, en aquest cas el que feia de Spider-Man, en Tobey Maguire, estava incòmode i no volia fer-se el petó amb ella, llavors es veu que va baixar el cap perquè l'escena captés que ho semblava, però no s'estaven fent un petó realment.
0: És que, clar, quan la cosa és forçada i forma part de la teva feina, diguem-ne que perd tot el romanticisme i tota aquesta cosa eròtica i sensual, eh? Vinga, més petons que no han acabat d'agradar del món del cinema, els protagonistes que se l'han hagut de fer.
1: En aquest cas, més que petons, perquè estem parlant de 50 sombres de Grey, aquesta pel·lícula que és bàsicament pornogràfica,
0: és
1: no?
0: És obscenitat.
1: Doncs ells dos, la Dakota Johnson i el Jamie Dornan, no es portaven bé els protagonistes de 50 sombres de Grey, doncs, i van haver de protagonitzar moltes escenes molt íntimes en aquest cas.
0: Sí, però és veritat que les 50 sombres de Grey té aquest punt de sado, no?, també. De bondage,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és veritat,
0: llavors,
1: però...
0: possiblement, si ara que sabem això, si mirem la pel·lícula, potser les hòsties són més fortes del que tocaria, no?
1: Exacte.
0: Sabent que no es portaven bé aquests dos protagonistes.
1: Exacte. Vinga, seguirem amb els protagonistes dels Jocs de la Fam, la Jennifer Lawrence i el Liam Hemsworth. Que es veu que es portaven bé, però ella moltes vegades menjava coses com all o tonyina, perquè era una dona, és perquè està viva, la Jennifer Lawrence, és molt bromista i li agrada com posar en una situació incòmoda el seu company i feia que el seu alè no fos del tot agradable per fer la conya en les escenes, que a mi em mates, t'ho dic, això a mi em fa un fàstic.
0: I això em passava aquí quan jo presentava el Fricandó Matiner, que hi havia el Pau de Pons, que en època de refredats es fotia un all sencer cada matí, que rebava una pudor a l'estudi de Déu,
1: Quin fàstic, que imagina't haver de fer un petó, eh? Ai, que em moro.
0: Sí, sí, sí. Després de menjar llenties a l'ajillo, no? Sí. Va, acabarem.
1: Acabarem amb un petó de cinema, una pel·lícula de l'Aston Kutcher i la Mila Kunis, on es va fer un petó quan ella només tenia 14 anys, i per ella va ser molt incòmoda, perquè bàsicament era menor d'edat, i estava, doncs, ell era més gran, i va ser un petó que no a ella no li va acabar d'agradar, ha dit amb els anys.
0: Sempre ens pensem que els actors gaudeixen molt rodant aquest tipus d'escenes, però ja veiem que no sempre és així, tot i que moltes vegades també passa el contrari, Mar, que és que hi ha molts actors que tenen química i que després aquests petons traspassen la pantalla i fins i tot acaben tenint relacions íntimes i de parella.
1: I tant.
0: Molt bé, doncs escolta'm, molt interessant. 3 minuts i 2:15 del matí, un petó per tu, des d'aquí, des de la distància, perquè no sigui incòmode.
1: I per tu.
0: I sense llengua.
1: I sense

0: 105. La Sony i la Mandra s'han d'atacar amb contundència amb cançons tan potents com aquesta de l'artista Olivia Rodrigo, Drop Dead. Darrers 28 minuts de programa. Fa una estona hem obert el meló del tema del dia d'avui arran d'una notícia que hem explicat fa una estona d'una noia que malauradament va patir una malaltia terminal i va decidir, com a última voluntat vital, allitar-se, divorciar-se en primera instància i després tenia ganes d'estar amb molts homes, fins a arribar als 200 homes, no? Llavors, arran d'aquí ha sortit una pregunta que hem traslladat a l'audiència, que és, si vosaltres ara de cop i volta us quedessin pocs dies, qui seria l'últim que faríeu? Allò fins a rebentar, per entendre'ns, eh? 608-7174, hi ha molts missatges.
1: Molts.
0: Hola, bon dia.
2: El que és trist és que s'ha de fer el que tinc que es pot morir per fer el que més t'agradaria. Fes tu ara, si pots fer ara.
1: Té raó.
2: Si disfruta de la vida, perquè igual demà no t'aixeques. Aixeques mai. Fes el que més t'agradaria.
0: Un home indignat,
1: no s'entén, però té raó.
0: Sí, un matinero indignat amb què haguem d'esperar saber que ens queden 4 dies a la Terra per fer tot allò que ens ve de gust, fem-ho amb vida, carai, no?
1: Clar, aquesta dona, per exemple, si estava casada i volia tenir, bueno, volia anar amb 200 homes, per què no et separes i ho fas?
0: O perquè no obres la relació.
1: Exacte, busca solucions, ja són ganes.
0: La manera, tu. Bé, escolta'm, nosaltres no som ningú per jutjar l'última voluntat de ningú, Marfuga.
1: No, no, és veritat, però que diu aquest home, és veritat que té raó.
0: És fes-ho amb vida, tu.
1: Que és fes-ho amb vida, fes el que vols fer, fes-ho.
0: Ja està, escolta, de hombre a hombre, tiro perquè me toca, eh?
1: Exacte, si té de gust.
0: Més comunicacions, més comentaris. Hola, bon dia.
3: Bon dia, macos.
0: Hola.
3: Hòstia, si em vaig a morir, el més que tinc al cap és anar-me'n amb 200 persones al llit.
0: Ah, bueno.
3: Jo crec que aprofitaria, no sé, a viatjar amb la meva família, amb el fill, la meva dona, els meus germans, no sé, coses més... una mica més efímeres, no sé com dir-ho. Vinga, macos, que tingueu bon dia.
1: Gràcies.
0: Jo m'ho gastaria tot, jo, Mar.
1: Clar, tots els diners, eh?
0: Jo vull deixar el compte a zero.
1: Està guai, això.
0: No? És com, escolta'm, que aquí foten aquí al banc. Rebentem-nos-ho amb el que vulguis.
1: Sí, gasta en vida.
0: Hola!
4: Bon dia, Matina Codina. Hola. Doncs mira, jo el que faria si em diagnostiquessin una malaltia terminal en la que em diguessin que em queda poc temps, em dedicaria al noche far niente.
0: Far niente.
1: Què és?
4: Directament, directament. A disfrutar... de no fer res.
0: A no fer res. No,
4: que sempre anem amb pressa. Au, felicitats pel programa.
1: Gràcies.
0: Sí, ja que no formes part de la reialesa, no? I et toca currar, potser sí que els últims dies estaria bé fer un descans, tot i que penso que ja descanses prou quan
1: no
0: traspasses, no? Quan sopes amb Déu. Per tant, jo sí que aprofitaria per fer alguna cosa. Va, diu, jo el que... diu, seguiria carregar-me tots els que m'han fet mal, Marfuga, diuen per aquí. Un missatge curtet. Hola, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs a mi el que m'agradaria fer els últims dies de la meva vida és fer l'amor amb el meu xicot tot el que pugui.
1: Mira, que mona. Bé, no és perquè 200 persones.
0: Escolta'm, el sexe és un plaer, no?
1: Sí, cadascú el fa amb qui...
0: Si aquesta dona, és aquesta oient, aquesta matinera, aquesta noia, és hedonista... i estem d'acord que el sexe és un gran plaer, doncs si amb la teva parella t'entens, de fornicar fins a...
1: perquè has de buscar fora.
0: Fins a morir. Potser et mata abans això que la malaltia. I acabem. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia, guapíssims. Felicitat pel programa, perquè sou collonuts.
0: Gràcies, amic.
6: I després de aquesta pregunta que feu avui, pues jo miraria de passar tots els dies que em queden amb les meves dues besnetes.
0: Clar que sí.
6: Els meus fills i els meus nets.
0: Sí,
6: vale?
0: Sí, senyor.
6: Una abraçada i felicitats. Continueu així, que a mi m'agrada molt.
0: Gràcies, fem el que podem, i tant que sí. Intentarem agradar-te a tu, i a com més milers de persones, millor. Coincidim bastant tots, que els últims instants de l'existència al costat d'aquells qui ens ho han donat tot, no? I aquells que estimem amb totes les nostres forces.
1: Per tant, hem d'estar amb la gent que estimem, ara que tenim vida. Hi ha un oient que ens diu, jo em menjaria tota la xocolata, gelats, xutxes del món i viatjaria molt.
0: També denominador comú de molts comentaris.
1: El menjar.
0: La gent halal i, en molts casos, dolços.
1: Absolutament.
0: Jo intentaria conèixer David Guetta, també.
1: Jo a Melendi.
0: Ja sabeu que me l'estimo molt. El responsable de versionar els Eiffel 65, amb aquesta versió, es diu I'm

0: RAC 105, Martina Codina, presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.
1: RAC 105, Barcelona.
2: Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
5: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Badí.
6: Gran ambientazo, mano.
5: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
6: Qué barbaridad.
5: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
6: Buena venta.
5: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
6: Ven a por más.
5: ¡Venta! Ocasión Plus.
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: Matina Codina Best Moments.
10: Per tota aquella gent que amb l'arribada de la nova temporada ens heu estat escrivint, dient que ens trobàveu a faltar, que aviam si tornaven i tal, doncs he fet una cançó per informar-vos que ja hem tornat.
11: Ah, molt bé, això.

0: puc assegurar que la resposta de la gent a aquesta cançó, que ja té els seus anys però que s'ha tornat a posar de moda, és estratosfèrica. La gent es torna pujíssima quan sona aquest Beauty and a Beat de Justin Bieber i la Nicki Minaj. Boníssima, és que és molt bona aquesta cançó. Va, 12 minuts i tanquem aquesta edició 1105 del Matina Codina. És la tercera d'aquesta sisena temporada en què ens volem fer ressò també d'una bogeria. D'una cosa que ha passat a casa del Rafa Nadal. Marc Puga, explica'ns això.
1: Doncs sí, ha sigut una família neerlandesa que estava de vacances a Mallorca i va anar a visitar la Rafa Nadal Academy, que és l'acadèmia de tennis que té el Rafa Nadal allà.
0: Sí.
1: Després d'aquesta visita van tenir una brillant idea i és anar a buscar el propi tenista a la seva casa a Manacor i van investigar on vivia Rafa Nadal concretament. Van aconseguir trobar aquest lloc, van anar fins allà i van fer una cosa bastant inesperada, que és tocar el timbre. Sí.
0: Va obrir la porta Rafa Nadal o no?
1: I aquí ve la sorpresa, el propi Rafa Nadal va obrir la porta a aquesta família.
0: Hòstia!
1: La família li va donar una foto i va dir: Rafa, som molt fans, una foto. I ell va acceptar fer-se la foto amb ells. I res, el pare de la família va publicar aquestes fotos a les xarxes socials explicant emocionat que havia anat a buscar el Rafa a casa seva, que el mateix tenista els havia obert i que estava, doncs, tu diràs, excitat d'haver estat a casa amb el Rafa Nadal només per anar a ficar el timbre. Aquí el tema, la dificultat per mi és trobar on viu aquesta persona, no?
0: Jo crec que això deu ser públic o deu sortir en el seu documental.
1: Suposo.
0: Jo crec que si investigues una mica ha de ser fàcil. Marc Puga, tu has fet mai alguna bogeria d'aquestes per algun famós, per conèixer algun dels teus ídols o no?
1: No, la veritat que mai.
0: O has passat a tafanejar per casa davant d'algun famós o aquestes coses?
1: La veritat que mai, però sí que he intentat averiguar on viu Melendi, que encara no he parlat d'ell aquesta temporada. I jo hi ha coses que no canvien.
0: Tu aniries allà i faries...
1: No. I tant, que faria això, i després ja faria més coses amb el Melendi. No, jo vull... O sigui...
0: Ets tan lasciva.
1: És que m'encanta.
0: Ets tan marranota.
1: I jo el vull conèixer. Ja saps com... Que vaig a casa seva i m'obre, què he de fer? Menjar-me la batons.
0: Jo t'he de dir que en el meu viatge per la costa oest dels Estats Units sí que vaig anar a Beverly Hills i vaig investigar quines eren les cases dels famosos. Vaig passar, per exemple, per davant de casa de Justin Bieber.
1: Uau!
0: Un cassoplón tremendo. Però és veritat que no el vaig veure. També quan vaig estar a San Francisco vaig passar per davant de la casa on es va rodar la pel·lícula de la senyoreta de Fire, per exemple. I una cosa una mica més macabra, ho sento molt, però és que aquestes coses es fan. Jo aquest estiu he estat al País Basc.
1: I què has fet?
0: Hi va haver una qüestió d'impacte l'any 1997, que va ser, malauradament, l'assassinat per part d'ETA del polític Miguel Ángel Blanco, regidor d'Ermua. I vaig passar per Ermua i vaig demanar, si us plau, passar per davant de la casa familiar del Miguel Ángel Blanco. Diràs, per què?
1: No, doncs perquè
0: acabava de veure el documental. Són aquestes coses que fan gràcia, no? I entenc que si aquests eren uns guiris del nord d'Europa que estaven a Mallorca, van dir, aquí viu el Rafa Nadal. No hi ha collons. No hi ha huevos. Doncs bé, tots més o menys hem tingut aquestes coses de fan, no? Una mica pesadets. 9 minuts i les 11 del matí. Anem acabant, ja, Mar?
1: No, sí. Quina pena.
0: Veure, portem 5 hores ja, també.
1: Ja està bé.
0: I demà hi tornem.
1: Demà tornem, sí.
0: I és més.
1: Fem molta teca per
0: davant. I tornarem els pròxims 11 mesos.
1: Calla.

0: Tina Codina. Només a RAC 105.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
9: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
8: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
12: És passar corrent davant la Sagrada Família.
11: És sentir la brisa del Mediterrani.
12: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
11: És monumental.
12: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
11: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
12: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
13: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
0: Matina Codina.

0: velocitat. Bon dia.
1: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.
2: Doncs mira, avui m'ha passat ràpid el programa. Ha sigut un pim-pam. Sí. No sé si és bona senyal o mala senyal. Veurem què diu sobre aquesta qüestió el nostre director a l'ombra, que és el Toni Clapés. Bon dia, Toni.
3: Hola,
2: bon dia.
3: Hola, Toni, que guapo que estàs.
4: Com esteu?
2: Mestre, referent i profeta de la ràdio.
4: Bueno, avui, perdona, deixa que aplaudeixi amb les orelles l'Oriol, un oient que us ha trucat per criticar
2: No ens ha trucat per criticar, ens ha trucat per guanyar un lot de llet nostra.
5: Ha aprofitat una mica.
4: Ara, la qüestió és que ha entrat en antena i ha aprofitat per rajar, que per mi ha estat el millor del programa d'avui, aprofito ja per dir-vos també. Us ha trucat per dir-vos que esteu lentets i que us falta bastant ritme.
2: Buah. Oriol, t'agraïm molt que ens escoltis. Ets oient habitual, t'has incorporat recentment a la comunitat matinera.
6: Des de fa ja 4 temporades t'hi segueixes.
2: Notes molt el canvi aquest any? Has notat algun canvi des que, hem tornat o no?
6: Bueno, de moment els pressupostos, perquè es nota el reentré, es nota que heu d'agafar una mica de ritme, però no hi ve, no hi ve per bon camí. No sé si el que l'ha pres últim no igual.
2: Cabrón.
4: Totalment. Estan lents.
6: Digues-hi, Clapés.
2: No pensis i felicitats pel programa, tio.
6: Gràcies, una altra felicitat pel programa.
2: Això em passa per preguntar com ens veus, com veus les novetats, com estàs veient la reentrer del Matina Codina, i clar, la gent aprofita. Cosa que ja he dit abans que em sembla bé. No? Vull dir que nosaltres el que volem és conservar els oients, no que fotin el camp.
4: Escolta, em trec el barret davant de l'audiència sincera, que en lloc de fer-vos la rosca, us diu les veritats.
2: I exigent. Nosaltres volem gent que hi entengui de ràdio i que sàpiga valorar allò que fem.
5: Ara.
2: Perquè moltes vegades hi fotem i esmercem molts esforços.
3: És veritat. No?
2: Bé, això ha estat el millor moment del programa, la crítica d'un oient. Això vol dir que la resta ha sigut una autèntica merda.
4: Bueno, clar, és que molta gent dirà, bueno, el Clapés i l'Oriol, aquest oient, sí, rajen del programa. Diuen que esteu espesos i tal, però a què es refereixen exactament?
5: Ara.
2: Concretem.
4: Mira, porto l'exemple. En ara, moments com aquest, on el Cazorla porta un tall incomplet,
5: ara,
4: i l'Ernest atura el programa per dir una cosa que al principi no recordava.
2: És veritat.
4: I que al final és una merda.
2: Això ho fa sovint l'Alan, també. Sí. Sabem que és multidisciplinari.

0: publicitat, calla, Luis Enrique.
1: Empanats és poc, després del que hem escoltat ara.
2: És veritat que aquí ha sigut culpa de la persona que conduïa la secció per no fer un muntatge final que ens facilités la feina.
3: Que molt vilment ha desaparegut fent un moonwalk, ha fet en Ginrera, ha deixat sols, i epa, vinga!
2: Sí, típica de mar.
0: També, i això ho diuen els tòtems de la ràdio, diuen que els silencis, les pauses... I la tranquil·litat també cotitzen a la ràdio, a la bona ràdio. Sí, vull dir que no tot ha de ser... Si fas un segon de silenci, ja sembla que ens haguem de morir.
2: Una vegada vaig fer un segon de silenci, Ernest, en un bolo, i em vas tirar un boli a l'ull.
0: No, crec que va ser al revés. Que és que no callaves ni sota l'aigua.
3: No, sí, perdona, per estadística. Sí,
1: això, veus, això que acabes de dir, demostra, és evident que no saps de ràdio.
3: Ui!
0: Bueno, va. Ui, perdona. Anem amb la nota que jo avui estava de bon humor.
1: Home, perdona, és que...
0: Ja està, doncs, no, perdona. Doncs,
1: una gilipollada, perdona.
0: Que n'hi posin una altra. Si hi ha tanta gent capaç de fer això, que n'hi posin una altra.
1: No poden perquè es diu Codina, el programa.
0: Doncs que canviïn el nom.
4: Aquest,
0: els matinals de RAC 105 s'han dit Fricando Matiners, s'han dit a l'última hora...
3: Totes les totebacs de l'armari, què fem ara?
2: Que no passa res. Mira, saps amb què rima Fricando Matiner? Amb Sergi Ferrer.
3: Ostres!
4: Guanya!
0: Per exemple.
3: Ostres, s'està postulant.
0: Jo et veig ja al dente per presentar, i t'ho dic de bo.
2: Endavant. Vaya tres mesos abans que cancel·lessin el programa més bon, que passaria més.
4: Matiner Ferrer.
0: Vinga, Toni, quina és la nota final del programa d'avui?
1: Bé, doncs per un programa carregat d'empanats. Criticat en antena per la seva pròpia audiència, la nota del Matina Codina d'avui és... 1.
3: Hola!
4: No ha acabat el tampoc,
3: no.
2: El redoble fatal.
0: Doncs, jo gairebé preferiria un donut, un 0.
1: Jolín.
0: No, un 1 és...
1: Home, jo un donut sempre em trobo. Qui... Sobretot a aquesta hora.
0: No. Però també, ja, per acabar, que a mi vingui un oient i en tingui la confiança. És a dir, que té aquesta sintonia amb els integrants d'un programa, té la confiança, la sinceritat i la naturalitat per dir el que pensa, vol dir que sent aquest espai radiofònic com casa seva. I això pocs programes de ràdio ho aconsegueixen.
1: És veritat.
0: I amb aquesta reflexió toquem el 2. Alan Lillo, moltíssimes gràcies.
1: A tu per la reflexió.
0: Sergi Ferrer, merci.
2: Demà ens insultarà tothom.
0: Sí, gràcies. Gràcies, Xavi Gatola. Gràcies, Marc Puga.
4: Adéu.
0: Ei, també gràcies a l'Albert Pedrol, a la Bàrbara Padilla, a la Mònica Usart, al nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco, i a l'Arnau Molet, que pren el relleu ara i s'hi posa fins a les 2 del migdia, doncs, per posar bona música. La teva música, aquí a 105. Jo sóc l'Ernest Codina,
1: Senyora, visca.
0: Bona més matina.
4: Gràcies, Ernest.
0: Bon dia i bona hora. Gràcies a tots. Adéu.
1: Adéu, brava. Adéu.
5: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
6: Si escoltes el matí de l'Eulé.
5: Posa el Matina Codina de RAC 105.
6: Amb l'Ernest Codina.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Déu-n'hi-do, eh? Una de les cançons de l'estiu en català, si no la cançó de l'estiu en català. Joan Dausà, Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. Sí, una meravella, tu.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I amb ells que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, en passen 6 de les 11 del matí d'aquest dimecres, dia 2 de setembre. I aquí estem, acompanyant-te, com sempre, amb bona música, bon rotllo, bon ritme, ets al lloc correctíssim, ets a RAC 105, ets a casa, per tant, ni se t'acudeixi canviar el dial. A veure, Shakira ja la tenim escalfant, perquè el dia 18 de setembre comencen els seus concerts a Madrid, en aquest estadio Shakira. Veurem si aquesta sona, Hips Don't Lie.

0: música.
1: RAC 105.
2: Xato. L'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: 45.712.
5: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
7: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
8: Citroën.
7: Condicions a citroen.es.
9: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? CrystalBox.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Doncs ja s'acaba l'estiu.
12: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
11: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
12: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
16: No pots canviar d'emissora.
17: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
18: Quins seran els èxits del futur?
19: I'm Levirin.
20: Benson Boone. This is Dua Lipa.
21: This is Daniel Dyer.
15: La història continua. La teva música.

Miano David al costat de Tyla amb aquest Talk to Me. Un tio que ens encanta aquí a RAC 105 i que ens deixa, mira, camí a 11:45, just perfecte per recuperar aquesta cançó de Tame Impala amb una col·laboració estel·lar d'una de les cantants de Blackpink. Estem parlant de Jennie. I la cançó ja la coneixes de sobres perquè ha sonat moltíssim i encara ens segueix agradant igual que el primer dia. Es diu Dràcula. Dràcula.

L'any 2015, Fleurys va fer una versió d'una cançó de Bruno Mars a The X Factor, de Mark Ronson i Bruno Mars, ha fet l'Uptown Funk. Va tenir tant èxit que fins i tot va arribar a ser número 1 al Regne Unit la seva versió abans que es publiqués la cançó oficial. Llavors va dir, saps què, vaig a fer un altre tema i que s'assembli una mica a aquest Uptown Funk. A veure què passa. Doncs, evidentment, un èxit internacional com el que acaba de sonar ara mateix. Va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb un duet de francesos... Perdó, no, francesos no. Holandesos. Ara sí. Es diu Anna Notter. Aquesta cançó es veu que va començar a sonar les pistes de ball com a track ID, que no tenia ni nom. La gent la va començar a fer seva i quan la van publicar, doncs tothom ja se la sabia de pe a pa. Per això ha sigut un dels èxits d'aquest estiu. Talk to you.

0: REC 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: Mr. D?
2: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
3: Torredembarra reviu el seu passat indià. Quinzena Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
7: Actualment no pots canviar d'emissora.
8: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
9: Quins seran els èxits del futur?
10: I'm Levirin.
11: Benson Boone. This is Dua Lipa.
12: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. Rock 105. La teva música.

Escolta'm, el que pensi la gent m'és completament igual, perquè aquí hi ha alguna cosa més, aquí ens hem agradat, hi ha una connexió psíquica, no? És una de les seves darreres propostes que també esperem que soni a Barcelona. Recorda que els concerts comencen aquest divendres, eh? Palau Sant Jordi, tota una superestrella que té pinta que oferirà un concert brutal. Mira, pràcticament 3:15. Recuperem una cançó d'aquelles del record o què?

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Barcelona 2017.
5: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
6: S'ha activat l'operació Cronos.
7: Busquem el conductor.
4: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
8: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
9: Mossos d'Esquadra!
4: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
16: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
15: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
19: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
20: No pots canviar d'emissora.
21: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
22: Quins seran els èxits del futur?
23: Amb l'Evirin.
24: Benson Boone. This is Dua Lipa.
25: This is Daniel Dyer.
19: La història continua. La teva música.

0: És una cantant que hem descobert fa relativament poc, es diu Adela. Ens ha presentat aquest I Need LA i és una artista que la veritat és que apostem molt fort aquí a RAC 105 perquè ens encanta.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 2 de les 12 del migdia i aquí estem, acompanyant-te en aquest 2 de setembre. Sí, dimecres. Escolta, ja ho tenim mig fet, això. La gent que ha tornat a les rutines, esperem el cap de setmana. Baila Marina, que segueix morena, tu. Suau!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
10: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Per tota aquella gent que amb l'arribada de la nova temporada ens heu estat escrivint, dient que ens trobàveu a faltar, que aviam si tornaven i tal, doncs he fet una cançó per informar-vos que ja hem tornat.
13: Ah, molt bé, això.

0: Va, cardem-li gas, família. Valen, vinga, va, Valen, Valen.
1: El programa despertador de tothom.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 106. Escoltes tots els èxits de la música.
3: Univers RAC 105.

Aquí possiblement els més veterans de la zona recordarem, vaja, aquesta cançó original de Faithless. Sí, es deia Insomnia, sonava a les pistes de ball i sonava molt contundent com aquesta, de Bibi Rexha, que ha conservat aquesta essència. Això sí, l'ha retitulat. Es diu My Religion. New Religion. Ei, a veure, us interrompo un segon. Perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia. Perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Mira, truca'ls, va. 917-700-700. O entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe, i ara sí, ja podem continuar. I mira, mira. Continuem a dalt de tot, I ho fem amb aquesta cançó de gala que hem ballat, que hem cantat, que hem saltat, que hem cridat i que encara ens posa els pèls de punta, igual que el primer dia. Freed from Desire, Rack Sensing.

Bé, doncs, ritme és una mica d'afrobeat, no? DJ Goja, que es veu que volia fer una cançó infantil al tio, sí? Però li va acabar sortint això i va decidir, doncs, contactar amb Jason Derulo, que hi posés també la seva veu, i la veritat és que el resultat és impecable. Es diu Michiko i té aquest rotllo, doncs, de platgeta, no? Aquest rotllo d'estiu, que sembla que no ens traiem de sobre, no el tipus de música, eh? Dic que l'estiu... Perquè pel que diuen els propers dies, la cosa s'enfilarà encara més. Per si no havíem tingut prou calor, doncs tranquils, que en ve més. En fi, nosaltres intentarem refrescar-nos com sempre amb bona música. Ara aquí l'heroi Justin Bieber, stay!

0: REC 105 Barcelona. Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
1: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
0: Descobreix avui la música que sonarà demà.
1: Més informació a mmb-v.cat.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs vés a Mr. D.
2: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Compte amb el que toques, eh?
5: Que sigui el que hagi de ser.
6: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
4: Ostres, de cop som els 2.000.
5: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
4: Això és brutal.
5: Màxima potència.
4: Els 80.
5: I com has dit que es diu aquesta màquina?
4: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
1: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.

I don't like it, I love it. Clar que sí. Florida amb Robin Tick, aquesta és d'aquelles de xiular, de que se t'enganxi i que estàs tota la tarda cantant la si no vigiles, eh? En fi, una d'aquelles que volíem recuperar-te, que volíem fer-te sonar també en aquest dimecres aquí a RAC 105. Va, plantar encara el que queda de setmana amb molt bona música. De fet, mira, ara mateix. Anem a proposar-te una cançó del 2022. Va tenir molta repercussió, bàsicament, perquè després de publicar-la va sortir a la sèrie Stranger Things, a la quarta temporada, concretament. Ella és Kim Petras i la cançó es diu Running Up That Hill. Sona bé, molt bé, aquí a RAC 105.

Mira, la va publicar el juny de l'any passat, però és aquest estiu quan ha esclatat tot. La cançó de Zara Larsson, que es diu Midnight Sun, i que parla, evidentment, d'aquest sol de mitjanit que té el seu país a Suècia, especialment al nord, que el sol no es pon mai. Ha de ser una sensació molt estranya, eh? En fi, un gran èxit que també sona, evidentment, aquí a RAC 105 i que ens deixa les portes d'escoltar talent de casa. Arriba directament des de Mallorca, es diu Maria Jaume, i aquesta és una de les seves darreres propostes, una grandíssima cançó que forma part del seu darrer treball i que es diu Festa i Drama, sonant aquí a RAC 105, a mitjà la una.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar.

0: Where is my husband? És Rey.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Em passen pràcticament 5 de la 1 del migdia i aquí estem, eh? Acompanyant en aquest 2 de setembre, com sempre, amb bona música, bon rotllo, ets el lloc correctíssim. Ni se t'acudeixi. Canvia de dial, perquè si no et perdràs cançons com aquesta, mira. Jess Glynn, Hold My Hand.

amb Buos i Banda Neon per tot el món i també, evidentment, amb Mont DJ, que hi posa doncs, el seu talent en aquesta cançó que es diu El Ventilador i que s'ha convertit també en una de les importantíssimes aquest estiu 2026. Té rotllo, té ritme, enganxa moltíssim i per això ens fa ballar tant. Ens ha fet ballar i ho seguirà fent aquest inici de temporada. Ho vaticino, eh? I superant el punt d'un quart de dues del migdia, ara és el moment de que passi per aquí Eva Max amb el seu Kings and Queens. Però abans, Marc Ambor, un altre artista internacional que ens va regalar aquesta perla. Es diu Belong Together i es va fer viralíssima a les xarxes.

0: Catsey, això es diu Animal, una de les novetats també d'aquest inici de temporada aquí a RAC 105, que sona molt bé i que per això, evidentment, doncs és una de les a tenir en compte, no? Camí de dos quarts a dues, ara Justin Bieber.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: Ve a demanar-nos disculpes. I clar, si ho fa així d'aquesta manera, què vols dir-li? Que no. Justin, tranquil. Estàs perdonadíssim, va.

0: REC 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Ei, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
4: Vols dir, Ernest?
5: Sí, home, jo diria que sí.
6: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
7: Ah, que encara no ens segueixes.
0: @REC105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
8: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
9: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
10: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. @REC105. Segueix-nos a Instagram. Aquest és el so REC 105.

0: És Bruno Mars amb aquesta que es diu Locked Out of Heaven, un artista que, en fi, no fa falta ni que te'l presenti perquè el coneixes sobradament. Èxit internacional.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: I aquest també, un èxit que, en fi, a mi m'encanta, és Calvin Harris. Blessings.

Un dels caps de cartell a la Mercè de RAC 105, els Amics de les Arts, ja ho saps, 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina de Barcelona, té pinta que serà un concertàs. Va, jo em vaig acomiadant, salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per haver-me acompanyat aquest migdia, ja, de dimecres. De seguida s'hi posa el Buscarons amb les millors cançons abans, però Tom Odell amb això que es diu Another Love. Va, demà més, que vagi bé.

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: La nova cançó de Madonna és aquesta col·laboració amb Sabrina Carpenter que es diu Bring Your Love. Nosaltres aportem tot el nostre amor també. I la millor música, que és el nostre punt fort, són les 2:03 del matí del dimecres. Bon dia a tots. En un any de comiats, i aquest serà especial d'aquí tot just un mes, a partir del 5 d'octubre, 4 dates a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, per dir-li adeu a una de les bandes que ha tatuat les seves lletres a la nostra pell en aquests anys, els Oques. Ara, amb sort de tu. Comen

0: Rec 105 Barcelona. Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
1: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
0: Descobreix avui la música que sonarà demà.
1: Més informació a mmv.cat.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs vés a Mr. D.
2: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Rosalia.
5: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalia Motomami.
6: Bravo!
7: Aquí estem, aquí estem.
8: Aitana.
9: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
4: Leire.
10: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
12: Bravo. Sí, sí.
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
13: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
1: Som a tot arreu.
0: També a YouTube. RAC 105. Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
0: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
1: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc. La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
14: És passar corrent davant la Sagrada Família.
1: És sentir la brisa del Mediterrani.
14: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
1: És monumental.
14: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
1: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
14: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

la teva samarreta. Neta. Joan Dausà i Mamaduixa. Aquesta és Papi, posa-la al dit. Doncs aquí seguim. Aquesta és la tercera tarda de la setmana amb la bona companyia ara de Dua Lipa, una altra de les grans estrelles del pop que se'ns ha casat aquest any, com Taylor Swift. Levitating és un dels seus hits.

nosaltres estem absolutament enganxats a aquesta cançó de The Bausa, una d'aquestes que només pots escoltar aquí a RAC 105 i que ens recorda que encara queden estius esperant de la nit, tant que sí. Magnetic, es diu, quan passa un minut de 2:15. En vols més? Més moviment, més dents, més DJs? Doncs escolta, desig complet, ara amb David Guetta, que és un dels seus números 1, Baby Don't Hurt Me.

Patxé a Patxé, Rosé i Bruno Mars. Va ser la gran col·laboració del 2025, i tant que sí. I aquí seguim, un any després, gaudint-la com el primer dia. D'això va la música, de passar bons moments plegats, de compartir-la i de descobrir nous talents, com el de Another, que debuta amb Talk to You.

Cheap Thrills, aquesta és una de les cançons icòniques, jo diria, de l'artista australiana, amb permís, de Kylie Minogue, més universal, Sia. Una personalitat artística única, i tant. 10 minuts i l'hora en punt, busquem les 3 i fem amb Danny Six i X-Kid, que han fet una cançó que respira estiu. Es diu que s'aturi el temps. M'acabo.

cançó del cunyat de tota la vida, el que es pensa que ho sap tot, Mr. Know-It-All, Teddy Swims, li dedica aquestes boniques paraules. Un quart de tres, quina hora tan maca, 15-15. Segueixen desfilant números 1 a RAC 105. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara connectem amb un dels artistes més simpàtics, més talentosos de casa nostra, en Mamaduixa. Que a banda d'haver estat sonant tot l'estiu amb Joan Dausà, la cançó de la Julieta, en té d'altres, com aquesta simpàtiquíssima Que Chévere.

són els rumors que Tame Impala fan tota la cara de Primavera Sound el 2027. Han anunciat de moment unes quantes dates de gira, especialment pel Regne Unit, i justament tenen aquell foradet amb dates de primavera. Veurem què passa. Moltes ganes de veure i comprovar com sona en directe aquest Dràcula. I ara, música electrònica, Chainsmokers i Coldplay, i els següents convidats a RAC 105 amb Something Just Like This.

Stay Home i Tietz, encara recordant-nos que amb aquesta calorada és temps d'anar a la platja. 2 de setembre encara tindrem unes quantes setmanes, eh? Així. Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Seguim ara amb la que diuen que podria ser la parella de moda. Karol G i Bruno Mars. De moment comparteixen Cançó d'amor, que es titula...

0: REC 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Avui és un dia molt important per molta gent, com dèiem, perquè és l'inici d'una nova temporada de feina després de les vacances. Per això hem volgut convidar un home capaç de motivar tot un país. Ell és Pep Guardiola.
3: Ostres!
2: I el tenim aquí amb nosaltres.
4: Aquí estic veient gent destrossada que no ha dormit gens perquè encara aneu amb l'horari de vacances.
5: Sí.
4: Alguns foteu més ulleres que el Pedrerol. Aquest matí, Sergi, t'he vist barallant-te amb la màquina de cafè.
6: És veritat.
4: L'Alan queixant-se de l'aire condicionat.
6: Joder.
4: El Cazorla s'aguantava el cabol amb les dues mans de tant que li passava.
5: Joder.
4: What is the passion, guys? What is the passion?
2: Està aquí, està aquí.
4: Gràcies. La passió, nois, ho és tot.
7: What is the passion? In your life, whatever you're going to do, do it with passion.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. La teva música.
0: On sona el millor dels millors.

dimecres 2 de setembre. Bona tarda més plegats a RAC 105. Hola, hola, gràcies per ser-hi. Et parla l'Albert Buscarons, ara amb un altre que parla de tenir el forn obert, tu. Flames, David Guetta, a una de les seves moltes i bones col·laboracions amb Sia.

obrir la porta a Teddy Swims, una altra de les cançons importants d'aquest artista, d'aquest 2x2, literalment, es diu Dead Door. I aquí seguim, ara presentant-te una nova veu, el seu nom és Adela, te'n recordaràs perfectament, perquè no n'hi ha moltes, i la seva cançó continua escalant posicions a les llistes mundials, es diu Ain't in L.A.

Sempre parlant de les seves relacions, que habitualment han acabat malament. Aviam què tal li va Taylor Swift, això del casament. I Know You Were Trouble és un altre dels seus números 1, dels més popis, dels més feliços que ha fet mai a la seva trajectòria. I aquí seguim, passant tercera tarda de la setmana, ara amb nova cançó de Zara Larsson a RAC 105.

de les dues col·laboracions que han fet en aquests anys Calvin Harris i Dua Lipa. És aquesta cançó que ens continua activant de la mateixa manera que el primer dia que la vam escoltar. Sí o sí? És així, és així. Es diu One Kiss. No ens movem, mare de terres britàniques, que apareix per aquí Mr. Harry Styles. Està ara mateix fent 30 concerts a Nova York. Qui la tens? Lena Chalkin.

Infinity, posant el ritme que necessitem a aquestes hores, eh? 12 i les 5. Arriba una de les prescindibles de l'estiu del 2026. DJ Goja, peça soci de Jason Derulo, per donar-li nova forma a això que es diu Mi Chico.

Un altre dels números 1 d'una artista única. Déu-n'hi-do, quina personalitat artística, la de Pink. Acabes d'escoltar Try, una altra de les seves cançons importants, abans del Ja Tardes del dimecres. Res més. Salutacions a l'Albert Buscarons, ara amb una altra de les bandes que aquest any s'acomiada. Plorarem, plorarem. Ho faran amb... 3 concerts a Barcelona, 2 al Roig Arena de València. Bona oportunitat per dir adeu. Una banda que ens ha omplert el cor d'alegria tants i tants anys. La Fúmiga, aquesta és Ja dormiré. A casa.

0: Ep, tu! Sí, ja tardes!
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes!
2: Ja tardes!
1: L'Afterword de Rec 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó, eh?

0: Santa.
1: Ai, que bo, tu! La bona proposta d'en Joan Dausà, en aquest cas amb Mamaduixa, Julieta, la samarreta. Ai, papi! Posa-la al disc, mira que... Ens hem fet un far d'escoltar-la aquest estiu i el que queda, que ens agrada.
2: Ai, Déu meu.
1: Ai, Déu meu, Déu meu. Va, així comencem, junts plegats en aquest programa.
3: Hola, Enric.
1: Ai, hola,
3: Felicitats pel programa, sí. T'escoltem cada dia. Sí. I va, que ja tarda.
1: Sí. Tarda. Va, fins a les 9, liant-la com sempre. Aquí, que no falti a res, escolta. Va, prepara't perquè de seguida obrirem tema del dia. Avui... Molt participatiu, ja veuràs. Sé que t'agradarà. I a més que tenim mega regalàs.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
2: A RAC 105.
3: Si hi ha una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Toma!
6: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina i dale tonyina, tonyina, ja!

0: energia, quin bon rotllo, Quiqui. Quin de tot, quina bona cançó que ens porta Nil Moliner.
1: Ole!
0: Tu cuerpo en braille és una de les que ens venia a gust també per motivar-te aquest dimecres aquí al Ja Tardes. Toma allà, ole! 13 minutets a les 5. Tot bé, no? Vinga.
2: Hola,
0: buenas tardes. Ja tardi, ja tardi. Va, anem encetat el tema del dia, que avui ve carregat. Sí, sí, sí, clar. Estem a 2 de setembre, ja han començat un mes d'aquells... home... més important de l'any, perquè, clar, tornem a la rutina, sí. Però això també, què vol dir? Perquè, clar, és com una nova etapa, una nova temporada, una nova d'allò... I això també vol dir, doncs, nous propòsits, nous hàbits o noves manies. I per això avui us plantegem dues opcions. Dues. Sí, avui, mira. Tirem per un cantó o per l'altre, vull dir, tu mateix, tu tries. Per una banda, volem saber quin hàbit nou t'agradaria començar aquest setembre. Sí, setembre. Clar, potser vols llevar-te abans i aprofitar millor el dia o començar a fer esport, això ho hauria de fer jo. O no sé, llegir abans d'anar a dormir, aprendre algun idioma, no sé, saps? Com els propòsits d'any nou, però al setembre. Perquè, clar, per molta gent comença l'any ara, no? No sé si m'explico. Això per una banda. Per l'altra, també ens agradaria saber quin és el teu plaer culpable de tornar a la rutina. Perquè, siguem sincers, hi ha coses de tornar a la normalitat que, en el fons, ens encanten. Sí, part d'anar a treballar. Això depèn de qui li preguntis, no sé què et dirà. Però no sé, tornar a esmorzar tranquil·lament mirant les notícies, posar-te el pijama a les 8 del vespre, qui pugui, clar, perquè jo no puc. Saps aquelles coses que dius, ai, m'agrada, això, per què no ho faig a les vacances, Doncs això mateix. Avui tenim dos fronts oberts aquí al Ja Tardes. Volem saber, per una banda, quin hàbit nou t'agradaria començar el setembre, ara, aquest mes. I per una altra, doncs, quin és aquell plaer culpable que t'agrada de tornar a la rutina, saps? Allò que dius, és que m'agrada tornar a la rutina per això, m'agrada. I atenció, perquè entre tots els que participeu avui tenim un mega regalàs. Sí? Sí, perquè, mira... perquè la tornada a la rutina sigui més positiva, avui tenim un mega regal, i és que fins al 7 de setembre a Jardiland celebren els 12 dies per gaudir de la tornada. A Jardiland. Hi trobareu una selecció de plantes per a tots els gustos, ofertes especials per la cura dels seus animals, d'animals de companyia, de casa. Descobreix el millor menú per la teva llar. I per celebrar aquesta tornada a la rutina amb Jardiland, avui al tanto perquè tenim vals de 30 euros! Sí! Ole! Vols un val de 30 euros per Jardiland? Doncs participa a través del WhatsApp a...
3: 608-717-141.
0: Exacte. Ja explica'm el que vulguis, eh? Per una banda, volem saber, doncs, això. Quin nou hàbit t'agradaria començar ara al setembre? O per una altra, em pots explicar quin és el teu plaer culpable de tornar a la rutina, allò que t'agrada, saps? I recorda, celebra amb Jardiland la tornada a la rutina fins al 7 de setembre. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. També a jardiland.es. I a les xarxes socials també de Jardiland. Doncs ja saps, avui vals de 30 euros els pots guanyar si m'envies un àudio, va.
4: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Més fàcil, impossible. I de pas també, doncs, demana'm aquella cançó que ens anime a tots. Mira, i una que m'heu demanat, que sempre em fa il·lusió, eh? És una de les recents que hem fet aquí, en aquesta casa. Un servidor, l'Enric Font, versionant els The Corrs amb aquest Breathless.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
4: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
3: Tota la informació a manresaturisme.cat.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Doncs ja s'acaba l'estiu.
11: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
10: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
11: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
10: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. RAC 105. Ja tardes.
14: Amb l'Enric Font.
15: Sabeu com es diria l'Enric Font? Si tingués molta, molta pasta.
16: Com?
15: Enric Font Thyssen. Hòstia.

0: pim. Ai, m'agrada. És el so de Sabrina Carpenter recuperant el seu menjar. Està xula, està xula. Va, animant-te la tarda, dimecres, aquí. Ja tardes, hello.
1: Hola, guapíssim.
0: Hola, hola. En uns 5 minutets arribarem a 2:15. Tenim missatges, comentaris, això em flipa sempre, sí, sí. Com diríem per aquí?
2: Oh, me gusta.
0: Me gusta. Bé, recorda que avui, mira, tenim dos propostes. Volem que ens expliquis quin hàbit nou t'agradaria començar aquest setembre, això per una banda, i per l'altra, vull dir, pots triar qualsevol de les dues, eh? I per l'altra, quin hàbit, o sigui, quin és el teu plaer culpable de tornar a rutina, allò que dius, és que m'agrada, doncs, tornar a fer el de sempre perquè, no sé, perquè vaig a dormir d'hora o no sé. Vinga, i recorda que entre tots els que participeu avui estem sortejant aquests vals de 30 euros per Jardiland. Que mola, eh?
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
4: Hola, hola Enric, què tal?
0: Molt bé.
4: Molt contenta de tornar-te a sintonitzar.
0: Molt
4: bé. Doncs res, mira, a mi el que més m'agrada de tornar a la rutina, sí, no és la meva rutina, perquè jo porto treballant tot l'estiu, que és la rutina de que tornin els nens a l'escola. Per mi això sí que és un plaer, perquè almenys tenim unes hores que podem deixar la casa una mica endreçada. I això ens dona pau mental.
0: Sí, això és segur.
4: I res, a veure si ens toqués aquest bal, sí, del Jardiland, que volem, doncs, replantar cosetes.
0: Ah, mira!
4: I hi ha coses molt xules al
0: Jardiland. Sí, sí, sí, molt, molt.
4: Doncs apa,
0: apa,
4: que vagi molt bé.
0: Adéu. Ai, mare meva. Els nens cap a l'escola ja, eh? Que ja... Així la casa està més endreçada, que dius. Bueno, 608-71-71-41. Va, tu també pots participar. Avui és que pots triar, entre les dues preguntes. També em pots explicar, doncs, això, quin... Quin hàbit nou t'agradaria començar ara al setembre, per la nova temporada, per tornar a la rutina? Doncs vinga.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, que anem amb una de les que jo crec que heu escoltat molt aquest estiu, el so de Shakira i Burna Boy, és el Dai Dai.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa...

0: llegenda que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes. Amb l'Enric.

0: sí, era això, era això. La proposta dels tiets, que també doncs, ens fa engrescar més encara aquesta tarda. Si
1: ai,
0: que...
1: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Va, uns 7 minuts que passen de 2 quarts. És el moment per encetar la batalla d'avui. Evidentment, no podia faltar.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Fight!
0: Va, i atenció, perquè per fer aquesta batalla, aquest roast musical, avui venim... venim amb gana, amb gana. Mm. Oi, oi. Que estrany, no?, que en aquest programa parlant de menjar... I és que no sé si sabeu que avui és el Dia Mundial del Coco. Sí, sí, aquesta fruita com tropical. I si hi ha una cosa que ens agrada més de parlar de música, ja saps que aquí ens agrada parlar també de menjar. Sí, sí. I avui tenim una excusa per posar 3 cançons així xules i a més enfrontar-les. Avui l'excusa és deliciosa. És de... enfrontar cançons de fruites. Sí. Perquè sí, hi ha cançons que parlen d'amor, de desamor, de festa i gresca. I després hi ha d'aquelles que els artistes han decidit convertir una fruita en protagonista absoluta. Ah, ah. Així que avui enfrontem 3 cançons amb gust de fruita, d'aquest tan bo, tan bo.
3: Oh, yeah. Oh, yeah.
0: I tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i digues quina és la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1. Home! Un dels grans hits estiuencs de Harry Styles. Una cançó fresca, enganxosa, amb una síndria d'aquelles... que fan la boca aigua,
3: Sí.
0: Watermelon Sugar, Quin anglès. Està practicant aquest estiu. Sí. Watermelon Sugar. I la teva preferida, doncs, explica'm-ho, va.
4: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Exacte. O potser prefereixes l'opció número 2, un clàssicot. Home! Cançó mítica dels 90, que tots hem cantat alguna vegada, Una llimona, un arbre. Un llimoner, és igual.

0: Bueno, m'ha enganxat aquesta nit. Què és la que més t'agrada? Doncs vinga, explica'm un àudio al WhatsApp. I anem amb l'última, opció número 3, opció de casa.
1: No, és pistatxos, diu
0: pastor. Home, home! Aviam, parlem-ne. Això no és una fruita, és un fruitxec. Però dic, mira, va. Fastuqui-tuqui. Això de Marcos, amb K. Porta aquest fastuc. Fastuqui-tuqui. Sí que ens dona festa, festa. Què és la teva preferida? Doncs ja saps, vinga, va, vota la que més t'agradi.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Quina és la cançó, o la millor cançó, fruitera? Me recorda opció número 1, la síndria més refrescant amb Harry Styles, Watermelon Sugar, eh? Watermelon Sugar. Opció número 2 amb la llimona més nostàlgica, sí. La de Fool's Garden amb el Lemon Tree. O l'opció número 3, el fastuc més gamberro. Amb Marcos, amb Kai, el seu fastuqui-tuqui. El fruit xec, això sí. Tres sabors, tres cançons, i tu decideixes quina és la millor. Doncs vinga, participa.
3: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Evidentment. Vota la teva. Ja saps que al final del programa passarem el veredicte i sabrem quina guanya. Vinga, va, anem avançant. Moment de Another. Aquesta història que està triomfant, eh? Told to you. Evidentment, una altra d'aquestes de...
4: Festa, festa, festa.
0: Festa a tope.

0: REC 105 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
3: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
2: Descobreix avui la música que sonarà demà.
3: Més informació a mmb-v-cat.
4: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
5: Doncs vés a Mr. D.
4: Mr. D?
5: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
6: Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
7: Ja tardes.
8: Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.
9: Hola, mogollón.
10: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Els que teniu entrades per als últims concerts d'Ocas... Que teniu la pell de gallina, eh? I només pensar en el moment que toquin aquesta cançó allà en directe. Amb els milers de persones que hi haurà, bueno. La gent que estimo, sí. Evidentment, sou tots vosaltres que esteu cada tarda connectats, eh?
1: Ole!
0: Sí, ole, ole. Això és verídic. Va, tenim molts missatges, comentaris. Recorda que tenim dos fronts oberts. Mira, sí, perquè tenim dos preguntes, sí. Per una banda, em pots explicar quin hàbit nou t'agradaria començar aquest setembre? Això per una banda. Per l'altra, també em pots explicar quin és el teu plaer culpable de tornar a la rutina, eh? No sé. Aquell primer... T'agrada fer el primer cafè del matí allà? Mig sobat? O potser no, eh? Però... Va, explica'm, qualsevol de les dues preguntes a mi em serveix perquè et puguis endur aquest val de 30 euros per Jardiland. Home! Poca broma, eh? Quin mega regalàs que tenim aquí per... Bé, regalassos, perquè tots els dies tenim un bon regal per començar la rutina de la millor manera possible. Sí? Aviam, va, respostes com aquestes. Hola!
2: Hola, Enric. Mira, sóc el Genís de Cardedeu.
0: Hello.
2: I a mi un propòsit que m'agradaria començar aquest setembre,
0: sí,
2: és poder fer un dia més de tennis.
0: Oh.
2: Ja que ara en faig dos, però m'agradaria fer-ne tres.
0: Oh, ben fet.
2: I també, bueno, pues aprendre millor a l'anglès.
0: Ah, mira,
2: bueno,
0: jo també.
2: Felicitats per al programa.
0: Ai, gràcies.
2: I que ens encanta el teu programa.
0: Ah, mira.
2: Això.
0: Adéu.
2: Per al programa.
0: Merci.
2: I ens agradaria que posessis la cançó de Beautiful Things.
0: Molt
2: adéu.
0: Bé, per tu. Adéu. Molt bé. Tres dies de tennis. I que papes, us ho apunteu. Molt bé. I això de l'anglès també, jo... Com diu el meu amic Guillem Estadella dels Taloners, jo vaig estudiar a Cambrils, next to Salou. No Cambridge, a Cambrils. En fi, és que m'encanta. Va, tu també pots participar, recorda. Parell de preguntes tenim avui. Pots contestar la que vulguis. El nou hàbit que t'agradaria començar ara al setembre. I aquell plaer culpable de tornar a la rutina. Vinga! Avui amb mega regalàs. Va, dit i fet, arriba Benson Boone amb aquesta que ens heu demanat, Beautiful Things. Ai, que és bonica, eh?
3: Ai, madre!

0: Where is my husband? Ara va buscant el seu home. Esperem que el trobi algun dia, perquè no para de buscar. Així hem volgut començar una nova hora amb tu. Vinga, 3 minuts a les 6. Això és el Getardes, per si no ho saps jo, t'informo, eh? Portem ja 3 dies, eh? 3 dies, sí, sí. Per si no ho sabies, jo ho vaig dient. Val, tanto perquè la tornada sigui... Sí, la tornada a la rutina sigui més positiva que mai. Avui tenim un mega regalàs. Atenció, perquè fins al 7 de setembre Jardiland celebren els 12 dies per gaudir de la tornada. Sí? Hi trobareu una selecció de plantes per tots els gustos i ofertes especials per la cura dels teus animals de companyia. Descobreix el millor menú per la teva llar a Jardiland. I per celebrar la tornada a la rutina amb Jardiland, doncs avui tenim vals de 30 euros. Sí, que en vols un? Perquè en tenim varis. Doncs participa a través del nostre WhatsApp.
1: 608-7171-41.
0: Exacte, envia'm un àudio i explica'm simplement quin hàbit, quin nou hàbit t'agradaria començar ara, al setembre, o per una banda, o potser prefereixes explicar-me quin és el teu plaer culpable de tornar a la rutina, allò que t'agrada de tornar-hi. Doncs vinga, explica'm-ho. 608-7171-41. Va, i recorda que pots celebrar amb Jardiland la tornada a la rutina fins al 7 de setembre. A Jardiland, a Gavà, Reus...

0: Una abraçada. Enhorabona.
1: Gràcies. Que macos sou. Doncs veus, aquí, ara, de cara al setembre, estalvia una mica, perquè després de les vacances, la cosa queda una miqueta complicada, sobretot la butxaca, sí. Mira, més comentaris, hola!
2: Bon, soc la Clàudia de Vegas.
1: Hola!
2: I m'agradaria que quan tornés a la rutina, sí? El divendres, fes teatre.
1: Teatre?
2: I quan torneu vosaltres a la rutina, vull que canteu a P7, P7, perquè em va agradar molt. Gràcies i felicitats pel programa.

A tu també participa. Recorda que tenim mega regalats 30 euros per Jardiland. Tenim diversos vals, així que pot tocar. Ah, explica'm. Aquella, què és el que més t'agrada de tornar a rutina o simplement quin nou hàbit t'agradaria començar al setembre? Doncs nosaltres continuem amb el so de Air City, Adam Levine. Ens porten aquesta ja mítica, Lock It Away.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ja tardes.
4: Ai, calla.
2: Mama.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada, eh? I de bo ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món, la punxa l'Enric Font.
4: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: Una altra de les cançons importants de l'Aitana, que tant triomfa per tot arreu, eh? Les festes majors, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí, això. Dona tope, aquesta superestrella. Que aquesta setmana la tenim per aquí, no, l'Aitana? Sí, sí, sí. Vinga, re, uns 15 minuts a les 6, aquí els Getardes, moment d'aquells xulos. Ja sabeu que en aquest programa fem unes seccions així divertides, curioses, i una d'elles és la que arriba a continuació.
1: La versió del dia al Getardes.
0: Sí. La versió del dia, sí, senyor. Sempre recuperant temes mítics i escoltant totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, per fer aquesta secció, aprofitem que és l'aniversari del mític teclista dels Toto. Dels, sí? Steve Porcaro. Avui celebra 69 anys, eh? Per molts anys, evidentment. Mira, i ho celebrem recuperant la cançó per excel·lència de la banda nord-americana, que jo crec que et sonarà segur, no sé per què, eh? Que mític! Àfrica! Oh! D'aquelles cançons que sonen i de cop sembla que estiguis ja travessant la sabana, eh? Doncs avui, mira, un viatge musical als 80... sense maleta ni res, eh? Directe, ni passaport, no fa falta. Vinga. Bé, tanto perquè volem destacar tot de versions així que diferents, eh? Com per exemple... aquesta amb un rotllet reggae a càrrec de...

Mira, fins i tot també n'hem trobat una altra en versió country. It's gonna take a lot to drag me away. Què et sembla? Amb el barret de cowboy. Venga, venga. Home, de impedioso, venga. Em sembla que estiguis al Far West, ara. O atenció, que fins i tot existeix una amb cants d'aquests gregorians.

És que m'encanta. I atenció a aquesta ben canyera, que també ens agrada la canya aquí, eh? Canya metal. Ja veus, versions de tot tipus. Però atenció, perquè la versió del dia d'avui és una com més relaxant, a càrrec de Hard Dope, al costat de Verónica Bravo. No m'ha recuperat aquest Àfrica. Va fer

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Chato. L'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Barcelona, 2017.
5: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
6: S'ha activat l'operació Cronos.
7: Busquem el conductor.
4: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
8: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
9: Mossos d'Esquadra!
4: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant del robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: 45.712.
14: Em toca. Em toca?
15: Això és el número de la loteria, ara?
14: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
16: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
17: Citroën.
16: Condicions a Citroën.es.
18: Escoltes tots els èxits de la música.
19: No podràs canviar d'emissora.
20: Ja tardes.
21: Amb l'Enric Font.
22: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
23: Per què?
22: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
23: Ostres.

0: la cançó del Salami, eh? Salami! Gana.
1: Sí, sí.
0: Hugel, que ens porta aquest Jamaica amb Bam Bam, un altre dels que ens motiva, evidentment.
2: Ai, meu.
0: En aquest programa ens motiva tot, és una cosa... Sí, sí. Ai, el dia que no ens motivi, malament. Sí, malament. Va, uns 5 minuts que passen de... No, en 5 minuts arribarem a 2:15. Missatges, comentaris, ja saps el nostre WhatsApp.
3: 608-7171-41.
0: El que també tenim per aquí és la... La batalla.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí. Fole, fole. Bé, avui prepareu-vos perquè el programa ve amb gust de fruita, d'aquell de... De bo, bo, bo. Perquè avui se celebra el Dia Mundial del Coco. Sí. El coco! El rico coco! Això ja no s'hi troba, no, a les platges, eh? El típic, que venia el coco. Coco amb porcions, fresquet. Mira, hem dit, per celebrar el Dia del Coco, Dia Mundial, doncs per què no reivindicar les cançons que parlen de fruites? Sí, que n'hi ha de grans. Grans cançons. I avui, doncs, mira, proposem tres cançons aquí i ja les posem sobre la taula i fem un menú musical molt particular. I molt gustós, això sí. I tu tries, com sempre, quina és la millor, votant-la al WhatsApp. Va, dit això, anem a repassar l'opció número 1. Número 1, va, fol-li. Home! La Síndria, convertida en un hit mundial. Una cançó que fa oloreta d'estiu, com el coco, també. I com la Síndria, clar. Harry Styles, que ens porta aquest Watermelon Sugar, Watermelon Sugar. La teva preferida? Doncs ens ho pots explicar, com sempre, amb un àudio. O potser t'agrada més l'opció número 2, que és un bon clàssic. I una llimona, un arbre, un llimoner. I un bon clàssic dels 90, d'aquells que ens portaven els...

0: Una altra de les que pots votar, o potser prefereixes l'opció número 3, la de casa, sí.
1: No, és pistatxos, diu pastu.
0: Parlem-ne. No és una fruita, però és un fruit sec, eh? Vull dir, aceptamos barco, com deia aquest. És el fastuki-tuki. Marcos amb K, com triomfa amb això, eh? Fastuki. Ai, d'un llibret. Doncs va, i ara és el teu moment.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte, amb quin et quedes? Mira, per aquí ho tenen... Crec que ho tenen bastant clar, eh? Mira, hola.
3: Bona tarda. Ei. Per mi, la cançó... La meva cançó favorita, sí, que parla d'un fruit sec, no, sens dubte, és el fastuc, veus? Del Marcos amb K.
0: Clar.
1: No, és pista,
0: clar, clar.
1: Diu fastuc.
0: De fet, és l'única que proposem que parla de fruit sec. La resta són de fruites. Però bé, no passa res. I tu tries, va, vota la teva, vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-4.
0: Va, al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya't a dir la teva al WhatsApp. Va, anem amb més. Moment de recuperar l'essència del September amb aquesta que ja té uns anyets, però ens motiva com el primer dia. S'anomena Sara Light.

0: l'hora.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.
1: Getardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: L'Afterword Radiofònic de Catalunya.

0: des de David Tabaré amb aquest Summer Love. De fet, cançó que aquest estiu ha fet ja 20 anys.
1: Sí, sí.
0: Com passa el temps, eh? Oh! Va, 8 minuts que passen de dos quarts. Aquí estem el Ja Tarda.
2: Ai,
0: sí, sí, avui a tope de pau. A més, amb un bon regalàs. Recorda que pots aconseguir vals de 30 euros per anar al Jardiland. Sí, sí, sí. I comencem la rutina de la millor manera, eh? No et queixaràs amb els regalets que tenim en aquest programa. Va, recorda que pots contestar a dues preguntes, eh? A dues. Sí, sí. Per una banda, em pots explicar quin és, doncs... o quin hàbit nou t'agradaria començar ara, aquest setembre, o sigui, ara mateix, aquest mes. Allò que dius, mira, estaria bé tornar a fer una mica d'exercici, no? Perquè... Aquest estiu m'he passat. Això per una banda, eh? Per l'altra, també em pots explicar quin és aquell plaer culpable que tens al tornar a la rutina. Allò que dius, és que m'agrada. M'agrada fer això quan... el meu dia a dia, saps? Vull dir, no sé. Vinga, va.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, 608-717-141. Mira, comentaris... com per exemple aquest, hola.
4: Hola, Enric. Soc l'Ària, de Blanes.
0: Molt bé.
4: I jo vull tornar a la meva rutina per fer el meu esport preferit, que és el twirling. Molts petons, adéu, Enric Font.
0: Adéu. Això és de malabars, això, no? A mi no se'm dona gens bé, això, eh? Però gens. Oh! Va, més per aquí. Hola!
5: Enriquito! Benvingut i ben trobat! Què tal les vacances?
0: Ja ni me'n recordo.
5: Espero que espectaculars,
0: sí.
5: Com totes han de ser. Com les nostres.
0: Sí.
5: Temes d'enyorança, de tornar, no tornar, de retomar... Et diria el gimnàs, però en comptes de gimnàs et dic la BTT.
0: Oh.
5: Tornar a agafar la bicicleta de muntanya, a veure si ens obren coixola d'una una vegada... I podem tornar a fer sortides per tota la serralada,
0: sí,
5: de Collserola i Litoral i totes les que tenen allà al costat.
0: Uh-huh.
5: Abraçada molt forta, Enric, genial d'escoltar-te una altra vegada.
0: Ai, merci,
5: i
0: que maco sou.
5: Com estem demanant?
0: Oh,
5: podries
0: mira.
5: Posar-nos, per exemple,
0: quina?
5: Cançó de la Fúmiga amb la Naina?
0: Oh, val, ok.
5: O Mediterrània, la
0: sí,
5: que
0: sí.
5: Tinguis més a prop.
0: Molt bé, molt bé.
5: Abraçada molt forta i felicitats pel programa.
0: Ai, adeu. Gràcies, que sou macos.
5: Òscar de Barcelona, que no t'ho he dit.
0: Adeu. Sí, sí, sí. Es nota que voleu el val de 30 euros, eh? Sí. Per anar a Jardiland. Doncs va, dit i fet, anem amb una mica de bon rotllo. Amb aquesta proposta de la Naina, al costat de la Fúmiga, s'acomiaden aquest any, evidentment. I ens porten temes com aquest.

0: REC 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
4: Actualment no pots canviar d'emissora.
5: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
6: Quins seran els èxits del futur?
7: I'm Levine. I'm
8: Benson Boone. This is Dua Lipa.
9: This is Daniel Dyer.
3: La història continua. Rock, la teva música.
10: Rock, ep, tu!
11: Sí, ja tardes.
12: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
13: Si bé t'ho vols passar...
14: Sí, claro.
13: ...a l'Enric Font. Has d'escoltar.
14: Te rie?
15: Doncs sí.
16: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut. Bueno, que...

0: Això només passa. Ja
1: tardes. Mira,
2: bona tarda, Enric.
3: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
3: Ai, ai, ai.
2: Estàvem amb un creuer.
3: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí Catalunya, de les Espanyes...
3: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
3: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
3: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les entetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre que sacar les tetes.
3: Com?
2: Va treure pi.
3: No!
2: Ens
3: no.
2: fem la foto.
3: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
3: Mira.
2: I li diem... A veure, diu, Maria Eugenia, ¿cómo es que has hecho esto? I diu, però no ha dicho la senyora esta que saquemos las tetas.
3: No,
2: li vam dir, no, dentetes.
3: Com a grafrodita, no? Pechos fuera. Vinga.
0: Ja tardes.
4: Recinc a nou.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Que bo, que bo. M'agrada repassar de tant en tant temes mítics com aquest d'Ariana Grande, eh? One Last Time, eh? Allà, m'agrada.
1: Me gusta.
0: Me gusta. Va, re, en qüestió de 8 minuts arribarem a les 7, aquí ja tardes. Sí, amb missatges, comentaris. Va, digues la teva, vinga, vinga, vinga.
2: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Sí. És mea. Va, mira, comentaris com aquest, hola. Ep.
3: Hola, RAC 105.
0: Ai, mare.
3: Promet. Et podríeu posar la cançó de...
0: Quina?
3: Terrassa de Pitipana, sisplau?
0: Sí.
3: Però tinc una terrassa amb una llum per veure bé. Si quedes amb mi, et m'esperen com una cadira perquè seguis tan bé.
0: Sí, i s'ha tallat i tot del...
4: Però tinc una terrassa amb una llum per veure bé.
0: Ai, mare.

0: m'agrada aquest crit, eh? Uau! Està bé, està bé. Era una de les peticions que m'heu fet al WhatsApp. Tu també pots participar. I recorda que, a més, avui pots guanyar calarons. Sí! Un val de 30 euros per anar a Jardiland. Ens ho muntem bé, en aquest programa. Recorda, volem saber quin nou hàbit t'agradaria començar aquest setembre, o sigui, aquest mes mateix. Avui, avui! Això per una banda. Per l'altra, també em pots explicar, per exemple, si tens algun plaer culpable de tornar a la rutina, allò que dius, és que m'agrada. A mi m'agrada anar a dormir d'hora, sí. Per llevar-me després més d'hora. Vinga, va. Una estoneta, més comentaris. No, no, ara, ara. Anem a repassar un. Mira, hola, hola. Ep.
1: Hola a tots, sóc el Jordi de Terrassa.
0: Oi, tal, què?
1: Doncs a mi m'agradaria retornar aviat a la rutina del gym.
0: Ah, sí?
1: I quedades de tardeo per la City.
0: Home.
1: Per poder ser de música indie.
0: Ah, mira.
1: M'encanta escoltar Racks and Sing.
0: Ole.
1: I fer alguna que altra compra per Jardiland.
0: A mi, tal,
1: que ja sabeu.
0: Ja sabeu.
1: Si toca el bal,
0: sí, sí,
1: doncs perfecte.
0: Sí.
1: I, bueno, una abraçada per tots vosaltres.
0: Val, adéu. Si toca, toca, eh? Com moques grasses. Si toca, toca. Doncs molta sort, escolta. Ah, tu també pots participar, ja saps. Una estoneta repassarem més. Ara qui arriba per aquí és Madonna, que s'ha reinventat i ha tornat a la càrrega amb temes com aquest d'Hysteria.
2: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
4: El teu afterwork.
2: Per què no pogués canviar de...

0: Sí, sí. Buena suerte, doncs mira. L'Aitana, que té alguna cosa que fa connexió psíquica sempre amb nosaltres, com per exemple amb aquestes cançons, eh? Sí, sí, sí, sí. I a més, setmana interessant, important també per ella, amb aquest seguit de concerts que farà al Palau Sant Jordi, eh? Sí. Aquesta setmana ja, eh? O sigui, d'aquí un parell de dies ja, vinga, a fitxar, a fitxar. Ho dic bé, no? Sí. Vinga, va, que tenim un munt de missatges, comentaris, però també t'haig d'explicar que avui tenim un mega regalàs! Perquè la tornada a la rutina sigui més positiva, tenim un regalàs amb Jardiland, sí? I és que fins al 7 de setembre a Jardiland celebren els 12 dies per gaudir de la tornada! Sí, i trobareu una selecció de plantes per tots els gustos i ofertes especials per la cura dels seus animals de companyia. Descobreix el millor menú per la teva llar. I per celebrar aquesta tornada a la rutina amb Jardiland, avui tenim vals de 30 euros, tu! Que venen perfecte, com en ell ha dit. Què, en vols un de val? 30 euros per anar a Jardiland? Doncs explica'm, a través del WhatsApp, quin nou hàbit t'agradaria començar ara aquest mes de setembre? Això per una banda, o per l'altra també em pots explicar quin és el teu plaer, plaer culpable d'aquells de tornar a la rutina, que segur que n'hi ha algun. Eh que sí? Doncs va, enviem un àudio. Vinga, som-hi, som-hi, som-hi.
1: 608-7171-41.
0: Recorda, celebra amb Jardiland la tornada a la rutina fins al 7 de setembre. Jardiland a Gavà, Reus, a Sant Cugat i Cubelles. I també a jardiland.es. I també a les xarxes socials. A tot arreu. Bueno, anem a repassar comentaris. Com aquest, hola.
2: Hola, Enric Font. Hey, hola. A veure, jo la veritat és que no he fet vacances.
0: Oh!
2: Llavors,
0: oh.
2: A veure, soc del team que les fa ara al setembre.
0: Ah, mira!
2: Contenta. A dilluns començo vacances.
0: Ole!
2: Llavors, meu propòsit.
0: Sí.
2: Jo crec que començar a fer esport de bon dematí. Perquè si no baixa la calor, la veritat és que costa moltíssim per la tarda. I m'agradaria molt el descompte al Jardiland, perquè sí, sóc la senyora ja de les plantes. Ah. Gràcies, felicitats pel programa.
0: Gràcies a tu. Ara, agafes vacances per fer esport al matí? No ho sé, no ho veig clar, eh? No ho veig clar.

És de bo. Ara una mica... Ja ens agrada, ja. Sí. 608-7171. No enganyem a ningú, ens agrada. De seguida repassem més. Ara per això aquí tenim per aquí és Beyoncé. Anem a posar-nos... anem a guarnir-nos amb el barret de cowboy per ballar aquest Texas Hold'em.

0: Ai, sí. La proposta de la banda Neon, els Búhos i Mon DJ, que ha triomfat tant aquest estiu. I espera't, espera't. També, de moment, no guardis el ventilador, perquè crec que venen dies també de caloreta, eh? Sí, sí, ja pots riure. És veritat. Barre, uns 16 minuts a les 7, aquí ja tardes.
1: Hello.
0: Hola, hola. Més missatges, més comentaris i més ganes d'aconseguir aquests 30 euros de Jardiland. Simplement explica'm, doncs això, quin nou hàbit t'agradaria començar ara aquest mes de setembre, per a nova temporada, nova rutina. Vinga, va, Feli.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ah, ja està. Mira.
3: Bona tarda. Soc la Laia de Barcelona.
0: I
3: a veure, t'estem escoltant, estem pintant l'habitació del meu fill i t'estem escoltant.
0: Oh.
3: Llavors, aquest propòsit d'aquest any és no arribat ara a l'escola del meu fill. Sempre arribo uns minuts tard.
0: No.
3: I aquest any em vull ficar les piles.
0: Ja tardes.
3: I després, pues, m'agradaria molt el Val, perquè soc la reina de les plantetes. Planta que trobo al carrer, planta que la salvo. Oh. I llavors, pues, bueno, aniria molt bé per comprar terra i abono i totes aquestes coses.
0: Mira.
3: Moltes gràcies, que tinguis molt bona tarda.
0: Oi, tala ella, eh? La salvadora de les plantes, eh? És un nou superheroi. Superheroïna. Mira més per aquí, hola.
4: Hola, bona tarda. El meu propòsit per aquest setembre és poder arribar a casa i no enfadar-me amb la meva dona.
0: Com?
4: He estat tot l'estiu aprenent a que haig de dir sí, carinyo.
0: Oh, oh, oh, oh, oh. Aquí hi ha moltes històries darrere, eh? Les volem saber. O no cal. No sé. Tela, eh? Sí.
5: M'encanta.
0: Som tafaners, eh? Tots, sí. Bueno, una estoneta repassarem més. Ja saps, tu també pots participar i tenim un mega regalar. Si és que portem una setmana de regals, que no vagis. I espera't, eh? I espera't, perquè estem preparant una que tela. Sí, ala. Va, anem amb més. En aquest cas, una de les propostes mítiques de Justin Bieber.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà.
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
4: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: No pots canviar d'emissora.
7: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
8: Quins seran els èxits del futur?
9: El Malibirin. El
10: Benson Boone. This is Dua Lipa.
11: This is Daniel Dyer.
5: La història continua. La teva música.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
15: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
14: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
16: Verisur.
5: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105. Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
17: A mi no m'agrada.
18: Castigat.
19: Yo quiero que se peleen.
17: Toma ya.

0: Que també l'has cantat aquesta alguna vegada, eh?
1: Sí.
0: I l'has ballat també, també. El Sutherland, que han tocat la tecla amb aquesta, eh? Sí, tu-tu-turú. Hem escoltat moltíssim aquest estiu. I bé, durant tot l'any, eh? Sí, sí. Vinga, va, qüestió d'uns 4 minuts, arribarem a 2:15, això és el Ja Tardes. I tenim una batalla avui ben dolceta.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Fight! Hadouken!
0: No sé si sabeu que avui és el Dia Mundial del Coco. Sí? I per això, mira, ens ve de gust enfrontar cançons que parlen de fruites.
4: Ah!
0: Sí, sí, sí. Clar, hi ha cançons que parlen d'amor, de desamor, de festa i d'això, però hi ha algunes que parlen de fruita, mira. Per això, doncs, tenim tres cançons així, amb un gust... peculiar. I tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Hola! Un dels grans hits estiuencs de Harry Styles, ben fresqueta, enganxosa i dolceta, com la síndria, Watermelon Sugar. Opció número 1, ja saps, vota-la si és la teva preferida. Potser prefereixes un clàssic, com és aquest de l'opció número 2.

0: Fool's Garden amb aquest Lemon Tree. També t'agrada? Explica'm-ho, va, un àudio. Va, anem amb l'última opció número 3, que són els de casa.
1: No, és pistachos d'un pastu.
0: Ara, això sí, això no és una fruita, és un fruit sec, però... Aceptamos barco, eh? Sí, una mica, sí. El so de Marcos amb K, que tant està triomfant amb aquest fastuqui-tuqui. Fastuqui-tuqui-tuqui. Vinga, va, anem a repassar ràpidament aquests comentaris.
2: 608-7171-41.
0: Sí. Exacte. Aviam què m'expliqueu. Hola.
3: Hola, bona tarda.
0: Hello.
3: Jo voto per Lemon Tree, perquè amb aquesta cançó, adivinant el títol, la meva filla va guanyar un concurs de Rec 105 als anys 90 per anar a Londres al festival de Glastonbury.
0: Oh!
3: Inclús té una foto a la portada del diari.
0: Ah, que guai!
3: De què? Melody Maker.
0: Què dius,
3: amb ara? Una foto amb el Liam Gallagher de Oasis. Que a més hora ens va avisar que havia sortit aquesta portada. Per això és una cançó que li tinc molt de carinyo.
0: Ai, que bonic!
3: A veure si torneu a fer concursos d'aquests d'adivinar cançons, que eren molt divertits, i a més duraven diferents jornades.
0: Ah, mira.
3: Felicitats pel programa.
0: M'ho apunto. Ai, gràcies. Bé, fem altres concursos, com aquest. I tenim altres regals, com avui el de Jardiland. Però no, això m'ho apunto, m'apunto. És curiós. Doncs tot lligat, i tot queda a casa, evidentment. Sí o no? Va, més comentaris. Mira, hola.
4: Hola, Enric Fo, bona tarda. Soc l'Albert.
5: El Biel i el Pau.
0: Ole!
4: Som de Calders, d'aquí al costat de Manresa. I, bueno, aquests dies que has estat de vacances, ben merescudes, però t'hem trobat molt a faltar.
0: Oh.
4: Han set unes tardes una mica avorrides,
0: no,
4: però,
0: home,
4: bueno,
0: ja
4: trobàvem a faltar i...
0: Ja
4: i trobàvem a faltar també, doncs, els Getardes, el programa que fas, que és estupendo.
0: Ai, merci.
4: Però, bueno, ja et tenim aquí.
0: Ole.
4: I nosaltres, per la cançó que votem, la que més ens agrada és...
0: Quina? Oi.
4: Bona tarda, Enric Font.
0: Déu-n'hi-do, Té una mica la rosca, també, però... Ja ens agrada, ja ho hem dit abans, sí. Tico-tico-tiqui. Mira, per aquí també crec que l'han votada, no?
6: Bones. Haig de dir que a mi m'ha faltat la sintonia del tu-tu-tomàtic.
0: Sí, clar.
6: Però el meu vot va per fastuqui.
0: Tuqui-tuqui, fastuqui-tuqui. Molt bé, doncs en una estoneta repassant amb més vots en aquest arròs musical.
7: Diu que és sospitosa la butxaca.
0: I tu pots dir la teva també. Recorda, al final del programa repassarem el veredicte, veient quina guanya. Moment de nervis. Va, anem amb el so d'Olivia Dean, que ens porta aquesta So Easy to Fall in Love.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.

0: Quina delícia, tu. Karol G, en aquest cas, ben acompanyada amb Bruno Mars, Still. Una de les cançons que sempre ens toquen la fibra, cada cop que sonen aquí, eh? Sí, sí. Va, res, en qüestió d'uns 20 minuts arribarem a les 8 del vespre d'aquest dimecres.
1: Hola, bebé.
0: Sí, hola, bebé. Va, recorda que tenim missatges, comentaris i també moltes opcions d'aconseguir aquests 30 euros per anar a Jardiland. Els vols? Doncs enviem un àudio, vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: A voler. Busquem quin nou hàbit t'agradaria començar aquest mes de setembre. Tornar a rutina i tornar amb nous hàbits. Clar, és que... cosa. Mira per aquí, hola.
3: Hola, bona tarda. Doncs el meu propòsit d'aquest setembre és el mateix de tot el setembre de fa molts anys.
0: Ai, mare.
3: Apuntar-me a anglès.
0: Com?
3: Perquè ja fa tants anys que el vaig fer, bueno, vaig quedar amb el B1. Ah, perdó, amb el A2. I la meva intenció és anar pujant al B1 i a més, sí. Però crec que haurem de començar un altre cop de zero, perquè ja em sembla que ho he oblidat tot.
0: Oh.
3: A part, que no practico, pots comptar. O sigui que res, pues ahí estamos, en el propósito de otros años.
0: Vinga.
3: Aliança, aquest any per fi ho aconsegueixo.
0: Clar, clar.
3: I en eso estoy, també ho he dit. Estoy en ello, m'ho estic mirant,
0: Val, val.
3: No us penseu.
0: Val.
3: I pues mira, si em toca, pues perfecte. Així, doncs, una alegria més.
0: Mira.
3: Perquè en mes de setembre,
0: amb
3: aquestes calors i tornar a la feina després del període de vacances, pues són unes alegries d'aquestes. Ajuden a portar-ho millor.
0: Ai, tant.
3: Doncs res, un petó per tots.
0: Apa.
3: I a passar-ho bé.
0: Ànims. Saps què tocarà? Doncs Magic English. Magic English. Segur que proves. Bon, més comentaris, 608-7-1-7-4-1. Mira, hola.
4: Ei, Enric.
0: Ei.
4: Ja veig que les vacances s'han acabat.
0: Sí.
4: Bueno, doncs
0: ànims.
4: El meu propòsit de tornada de vacances és treballar menys i cobrar el mateix.
0: Sí, clar.
4: Però em sembla que es quedarà només amb això. Un propòsit. Una abraçada molt forta.
0: Sí, teniu un morro. Cobrar més i treballar menys, clar. Sí, sí. Doncs ho proposem, bé, també per any, pel nou any i tot això, per cap d'any, propòsit d'any nou. Sí. En fi, 608-7-1-7-4-1, que ens toqui la loteria, tot això, clar, clar. Sí, sí. Això, per demanar, que no quedi. Bueno, una estoneta repassarem més. Ara, mira, qui tenim per aquí és Rema, al costat de Selena Gomez, recuperant ja un clàssic, aquest Calm Down.

0: REC 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Ei, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
4: Vols dir, Ernest?
5: Sí, home, jo diria que sí.
4: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
6: Ah, que encara no ens segueixes.
0: @REC105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
7: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
8: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
9: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. @REC105. Segueix-nos a Instagram.
10: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
11: Ja, tardes.

0: Deixa-la anar, eh? Un artista que s'ha reinventat 10.000 vegades. I no para, i sempre al peu del canó. Sí, senyora. Madonna, en aquest cas amb Sabrina Carpenter, amb aquest Bring Your Love. Vinga, va, uns 10 minuts i arribarem a les 8. Aquí ja tardes a tope.
1: 608-7171-41.
0: Exacte. Va, explica'm aquesta... aquests nous hàbits que t'agradarien començar aquest mateix mes, aquest mateix mes de setembre. Què t'agradaria fer? Va, 608-7171, tenim en joc aquest vals de 30 euros per Jardiland. Mira, hola.
2: Ep. A tots. Perquè les vacances han anat superbé, me n'alegro moltíssim.
0: Molt bé.
2: Pues a mi el que m'agradaria, bueno, setembre, octubre, novembre, de desembre, vull dir que anar a apuntar-me al gimnàs, però no ho faig. No ho sé per què. Tinc que si no faig això, que si no faig allò, doncs no. Però m'agradaria anar al gimnàs, de veritat, eh? Doncs... I les noies que ho diuen, dic, oi, dic, que bé, dic, quan te dic, fan això, fan allò. Després doncs... em van a fer un veure, però com que jo ho faig igual, sí. Me'n vaig amb les amigues a fer un veure, me'n vaig a fer un tallat, ho faig igual, sense anar al gimnàs.
0: Oh!
2: Una abraçada, petonés.
0: Això no s'hi val, no s'hi val. Tot és posar-s'hi, eh? Ho dic jo, que no em veuen el pèl fa no sé quan. Ja fa uns mesos. 608-7171, mira més, hola.
3: Hola, Raxensi.
0: Ui, hola.
3: Soc l'Aina i el meu repte o hàbit per aquest nou curs
0: sí?
3: És treure molt bones notes a la universitat, que faré el grau d'enginyeria biomèdica i esforçar-me el màxim possible per aprovar totes les assignatures, com
0: molt
3: a mínim.
0: Bé. Ole,
3: gràcies,
0: ole.
3: Bona tarda.
0: Doncs t'enviem molts ànims. Segur que t'anirà superbé. Va, 608-7171. De seguida més. Tu, això és un no parar. Pim, pam, pom, pum.
4: Ai, Déu,
0: sí,
4: meu.
0: Déu meu. Va, que arriba en Riton versionant The Neckcrawlers. Amb aquesta ja és mític, això, eh? Un Friday.

0: El públic a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte, no? A Rep 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el 2 i mal.

0: vindran.
1: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
2: necessites activar les teves defenses.
1: Pots trucar al Ministeri de l'Interior
2: o escoltar

0: Ja tardes!
1: Ah, amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollon!
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
1: Comencem forts.
5: Està rient.
6: No, no.

0: Ben bé que haig de confessar que cada cop m'agrada més i més aquesta cançó de Zara Larsson, eh? Midnight Sun. Ah! Ai, mare. Va, així hem començat l'última horeta d'avui. Ai, ai, ai. 4 minuts de les 8. És que, tela, tela.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Sí, ja ho dic jo. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris i també molts vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical on estem, mira, hem aprofitat per celebrar el Dia Mundial del Coco. Sí, sí. Mira, ens venia de gust, escolta'm. I per això hem enfrontat tres cançons que parlen de fruita, així dolceta.
3: Mm.
0: Sí. Per exemple, mira, l'opció número 1 que pots votar avui, precisament, és aquesta de Harry Styles, eh? Jo sí que haig d'anar a Magic English, veus? Haig de fer Magic English. Watermelon Sugar, eh? El so de Harry Styles, aquesta síndria convertida en hit mundial. L'opció que pots votar a través del WhatsApp, si és la que t'agrada, doncs ja saps. O potser t'agrada més l'opció número 2, que és un clàssic dels Fool's Garden, aquesta llimona, un arbre, el llimoner. Clàssic dels 90 amb Lemon Tree. Pam, pam, pam, pam. Però hi ha molts, molts missatges com aquests, mira.
4: Hola, Enric, sóc la Joana.
0: Hello.
4: I per mi, definitivament, la millor cançó d'avui és Festuc.
0: Oh.
4: Sisplau, la cançó d'estiu de catalana, a més, amb un ritme superxulo.
0: Adéu. Adéu, adéu. Matuqui, tuqui. Bé, hem d'aclarar que, clar, no és una fruita, és un fruit sec, però, mira, aceptamos barco, com deia aquell, saps què podria dir? Sí, sí, sí. Marcos, amb K. Mira, és que tenim més vots, eh? Per exemple, aquest, hola.
5: Hola, Enric, sóc la Nora des de Sant Celoni. Jo trio per la tercera opció. Veus? Petons, adéu.
0: Matuqui, tuqui. Opció número 3. Però molta atenció perquè tenim un vot aquí. La festa que no acabi. Que no ho diríeu mai.

estem buscant, doncs, quin és el nou hàbit que t'agradaria començar ara, aquest mes de setembre. I en regal, bé, en sorteig, aquest val de 30 euros, tu, per Jardiland. Va, que anem amb una de les mítiques que ens portava Caigo, una de les primeres que va triomfar al nostre país, s'anomena Firestone.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
8: Ja tardes.
13: Ja tardes.
8: 5 a 9.
14: La RAC 105.

0: Ai, Julieta, Julieta. La proposta de Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc, sí. Al final la van posar i van triomfar, eh? Bé. Molt bé, molt bé. Va, re, uns 16 minuts que passen de les 8. Aquí ja tardes a tope.
1: Hola, Enric.
0: Sí, hola, hola. Va, recorda que avui... Espera't, que tenim problemes, eh? Tenim problemes. Problemes tècnics. Aviam. És que no m'escolto bé, en fi. Va, anem a parlar-te de coses xules, perquè avui tenim un mega regalàs, eh? La tornada a la rutina pot ser millor amb el mega regal que tenim avui al Ja Tardes, sí! I és que fins al 7 de setembre Jardiland celebren els 12 dies per gaudir de la tornada. Hi trobareu una selecció de plantes per tots els gustos i ofertes especials per la cura dels teus animals de companyia. Va, descobreix el millor menú per la teva llar. Escolta'm, això és Jardiland. Mira, i per celebrar aquesta tornada a la rutina amb Jardiland, avui tenim vals de 30 euros. Tu, escolta! En vols un? Vols l'últim val de 30 euros que tenim aquí al Ja Tardes? Doncs envia'm un àudio, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Exacte. Va, explica'm... doncs... quin nou hàbit t'agradaria començar aquest mes de setembre? Que guai, eh? Va, i celebra amb Jardiland la tornada a la rutina fins al 7 de setembre. Jardiland a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. I també a jardiland.es. Va, anem a escoltar comentaris com, per exemple, aquest. Mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Soc la Joana de Vilanova i la Geltrú. I aquest curs començo tercer d'ESO. Així que l'hàbit que vull aconseguir aquest curs és carregar l'ordinador i no portar-lo cap dia sense bateria. Perquè a vegades se m'oblida i jo vull aconseguir que cada nit el posi a carregar i no me'n vagi de casa al matí sense tenir-lo al 100%.
0: Ara!
3: Adéu!
0: És important, a vegades, perquè... si no et quedes a mitges i malament. Va, 608-7-7-4-1, tenim més. Comentaris com aquest que m'han deixat una mica descol·locat. Aviam. Mira, hola.
4: Hola, molt bona tarda. El meu propòsit el mes de setembre és que m'agradaria... que em convidéssiu a mirar com fas una estoneta el programa aquí al RAC 105.
0: Com?
4: I a qui vol que li toquin la loteria, sí. Com dius, etc, etc.
0: Sí, sí.
4: Jo, que em convidis a una estoneta a mirar com fas el teu programa a l'emissora. Serà possible el meu propòsit? Ai. Vinga, bona tarda.
0: No ho sé si serà possible. També t'haig de dir... t'has d'explicar que des de que estem en els nous estudis de RAC 105 estem com una miqueta més estrets. No, no sé si cabríem aquí, eh? No ho sé. Però bé, m'ho apunto. Aviam. Un propòsit que, mira, queda aquí apuntat. 608-7-7-4-1, va, tu també pots participar. Recorda que encara hi ets a temps d'aconseguir aquest últim val de 30 euros per anar al Jardiland. Sempre venen bé, eh, aquests aurets. Vinga, va, que seguim amb històries així xules com aquesta d'Eduard Maia. És tot un clàssic. Aquest Stereo Love. Oi, com m'agrada!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
4: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105.
10: Ja tardes!
0: Amb l'Enric Font.
11: Si tens calor, escolta l'Enric Font.
12: Eh?

0: M'encanta com se li acaben les piles, eh? El so de Chapel Road, Good Luck Babe. De fet, he hagut de canviar d'auriculars perquè se m'han trencat. Sí, sí, sí, sí. Home, portava uns anyets ja amb aquests auriculars i ara, mira, en fi. Vinga, res, 3 minuts i arribarem a 2:15. Aquí estem ja tardes, ara, engrescats. Va, que arriba un moment de tensió, un moment de nervis, perquè anem a resoldre la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, un recompte amb aquest roast musical molt especial, ja que m'ha posat 3 fruites o fruits secs, eh? Cara a cara, sí, sí. Hem enfrontat aquí 3 cançons i ja hem repassat tots els vots que heu anat enviant al nostre WhatsApp. Mira, clar, és que anem a fer un repàs, perquè per una banda teníem aquesta. Sí! Fent honor al Dia Mundial del Coco, tot i que no té res a veure aquesta cançó, hem agafat una síndria, Harry Styles. Ha rebut molts vots, aquesta, que heu defensat que és una de les cançons que només començar i et transporten directament a l'estiu, així fresqueta, canxosa i molt, molt melosa. Mm. Watermelon Sugar. No per una banda, perquè per l'altra, un bon clàssic. Aquells xulos dels 90. També molta nostàlgia amb la proposta de Fool's Garden i aquest Lemon Tree. It's just a yellow lemon tree. I per últim, la proposta d'aquí, de casa, amb un fruit sec. Pastuc, pastuqui tuqui, amb Marcos, amb K. Pastuqui tuqui tuqui tuqui tuqui. Però clar, és que només una pot guanyar. I ara sí. Arriba el moment de nervis, de fer el recompte i de repassar tots els vots que hem anat rebent al nostre WhatsApp. Vinga, va, que només una es pot coronar com la reina de les fruites i fruitxecs. Atenció, perquè la guanyadora del roast musical d'aquest dimecres és... Home! En Marcos estarà content.

0: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant. Però moltíssimo, Molt.
0: Ja tardes.
4: Recinca, no?
0: A RAC 105.
5: Ostres, que fort.

0: Oi, oi, que guai. Bona proposta del Siri, Carly Rae Jepsen, d'aquelles que ens agrada repassar, aquí a tarda, sempre. Bon rotllo, bon rotllo. Va, 8 minuts que passen de dos quarts. Més missatges, més comentaris i més opcions d'aconseguir aquests 30 horets per anar al Jardiland. Vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. Avui estem buscant, doncs, l'hàbit, aquell hàbit que t'agradaria començar aquest mes de setembre. Aquest nou hàbit, eh? Nou, nou. Aviam, mira, tenim comentaris com aquests. Mira, hola!
2: Hola, RAC 105, som l'Aran i l'Eva.
0: Hola!
2: I a mi el que m'agrada de tornar a la rutina és anar a l'escola de teatre i com que aquest any m'he apuntat a futbol, doncs mira, doncs començar-lo.
0: Molt bé!
2: I aviam si ens podeu posar la cançó del Mundial del 2026, aquella de...
0: Dai, dai, dai, dai.
2: La de la Shakira,
0: sí,
2: vale?
0: Sí, molt bé. Avui ja ha sonat, però va, doncs mirarem de... Aviam si podem posar un trosset. No ho sé, morirem d'aquí una estona. Aviam més, hola!
3: Bon dia, molt bona tarda.
0: Hey.
3: Mira, m'agrada molt la pregunta d'avui.
0: Oh.
3: Aviam, m'agraden totes,
0: sí,
3: però la d'avui m'agrada més.
0: Ah, mira.
3: Un hàbit que m'agradaria començar, que ja he intentat començar altres vegades que no hi ha manera,
0: ai,
3: és córrer. No sé, agafar pel matí o sí, última hora de la nit, començar a córrer. I és una cosa que no puc. No sé si és que em pesen els peus, els genolls, el cul, el cervell, no sé.
0: No,
3: però no hi ha manera.
0: El cervell, diu.
3: Doncs aquest. Fica una abraçada.
0: Ai.

0: Aviam, va més, hola.
1: Hola, Enric, sóc el Ricard. Oi, del cotxe, anant cap a Regencós.
0: Molt bé.
1: I a veure si tinc sort i em toquen aquest pal.
0: Sí, clar.
1: Perquè després explicaré que la cosa que m'agradaria, diguem-ne...
0: No ho hàbit.
1: Començar a fer de forma sèria i seguida seria aconseguir anar de tant en tant, cap a la setmana, cada 15 dies, a jugar a pitch empat. Perquè m'agrada
0: i tens
1: que tinc els pals allà que estan oxidats. A veure si és veritat que aquesta vegada ho puc aconseguir.
0: Aviam.
1: Vale?
0: Vinga,
1: i a veure si tinc sort també. I puc tenir aquest vale perquè m'agraden molt les plantes.
0: Sí, clar.
1: D'acord? Una abraçada i una bona reentrada a la rutina.
0: Sí.
1: Adéu-siau. Felicitats pel programa.
0: Merci. I vigila'm el cotxe, que sempre amb el cotxe i n'envien missatges. Si és que... Ai. Vendrem mal algun dia. Bueno, una soneta repassarem més, si ens dona temps. Ara, per això, mira, una de les cançons del moment, el Sada Another, com està triomfant i com ha sonat aquest estiu, això anomenat Talk to You.

0: envia la teva nota de veu.
1: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
2: Sempre somric quan escolto l'Enric.
3: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
4: Enric, bona tarda.
5: Ei, Enric, que surto de la feina. Com anem?
4: Àrimus,
3: ei, bona tarda, Henry Fonta.
4: Estic molt loco, tio.
6: Enric, què passa, nen?
7: Enric Font, guapetón.
5: Bona tarda.
8: Que m'encanta el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des que hi ets, ja m'he enganxat.
6: Madre, calla. Va.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Oé, oé, oé, oé.
2: Ai, ai, ai.
1: Oé, oé. Enric, com em vaig de vacances?
3: Què dius? Oh!
1: 4 hores començo, tu. Mira, jo sóc una persona molt afortunada.
2: Ai.
1: I la veritat és que amb els números de loteria faig el següent. Faig un rodolí amb el número que m'hagi comprat.
2: Com?
1: O que m'hagi vingut.
2: Un rodolí?
1: Amb aquest que tens ara tu, sí. Doncs faria 105, atrapa el que vinc. Ho vaig dient això, 105, 105, atrapa el que vinc, 105, 105, atrapa el que vinc.
3: De debò?
1: En fi, tu, que visca les vacances.
0: Ja tardes.
4: Ja tardes.
0: De 5 a 9. A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

És el festival que ens porten els tiets. Amb aquesta història, eh? Tàndem, tàndem. Amb això, pràcticament que tocarem el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Aquí, un servidor, l'Enric Font. Va, abans de marxar, hem d'esbrinar qui s'emporta aquests vals de 30 euros per gastar a Jardinland, un bon regal per inici de temporada. Doncs atenció, perquè en aquest cas les guanyadores, sí, són tres oients, guanyadores dels vals de Jardinland d'avui.

0: xulo. Casa vostra. Ara sí que marxarem. Al tanto, perquè demà tenim més regalets, evidentment. I estem preparant uns xulos, xulos, xulos. Ja ho veuràs, ja. Per la col·lecció del Xatarra. Ara sí que marxarem i ho farem amb el so dels Magic. Una història que va triomfar ja fa uns anyets i que ens agrada repassar de tant en tant també en aquest programa. Amb el seu Root, que toquem el 2.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu. Apa-li, fins demà.
2: Adéu, guapo.
0: Sí, adéu, adéu, adéu.

0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Enric Font, estàs on fire. M'agrada perquè fiques música de tots els temps, que no sempre és allò el mateix, que a vegades hi ha algunes emissores que sempre és molt repetitiu, i tu fots molt variable, molt dinàmic, molt ben parit, tens molt de sentit de l'humor, que és el que falta, que avui la gent estan tots aquí com deprimits, com d'allò. Segueix així, ànimos!

0: que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: el 9, el 14, el 35, el 43 i el 50, i els sols, el 3 i el 7.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Escoltes tots els èxits de la música.
6: No podràs canviar d'emissora.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
0: RAC.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.